Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

estic amb tu. Digue'm on soc quan estic amb tu.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

estic amb tu. Digue'm on soc quan estic amb tu.

стихом ту.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

esas nuevas minas dos.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: i afegeix, jo mai mai he desitjat que deixés el seu marit.
1: Puto Héctor.
0: Tothom em mira i ningú veu.
2: Ràdios Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Des estiu no hi falta gaire, sem en horta i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren. Des estiu no hi falta gaire, sem en horta i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren.

He somiat la ciutat mil cops i arribem de nit. Caminem ben sols per carrers estrets, empedrats i molls de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, hi són, que no els sents com canten.

aquí un diumenge més a la sintonia de Ràdio Municipal Es Castell a través del 103.4 de freqüència modulada, a través de la pàgina web de l'Ajuntament Es Castell, www.j-escastell.org, també per les aplicacions Radio Garden i Alexa, que també si li diu Radio Castell, ella pilla. A vegades no, però a vegades sí. Bon dia a tothom, bon diumenge. Aquí un servidor, en Xavi Llopis, te farà companyia des d'ara mateix fins... fins quasi a les dues. Ara mateix passen 5 minuts de les 10 del matí.

Des diumenge, diumenge d'estiu d'avui. Pues ara, d'aquí una estoneta, començarem amb la posada al dia aquesta que fem així rapidet en l'estiu. Després, el primer bloc de cançons del 92. Tomen nota, un any assenyalat, eh? I ja sabeu que mentre hi ha aquests blocs musicals, pues, podeu fer les vostres telefonades a les 971-368-563. I també des d'aquest moment ja saps que pots enviar el teu WhatsApp en el 644-674-750 i també ho pots fer a través d'una telefonada. Una telefonada, pim-pam-pum, t'agafaràs el telèfon amb un secretari amb un contestador automàtic i podràs fer la teva petició, salutació, etc.

10 del matí i 10 minuts aquí en el diumenge d'estiu a Ràdio Castell. He posat aquí el personal a la retxa, que ha començat a enviar missatges, dic que ningú em diu res davant de matí. Ui, no pot ser, s'acorda, tenia la Juana Plaza, que se'n va de juerga, i em diu, estic a

Bueno, anem a començar aquest posada del dia d'avui. Avui és diumenge, dia 30 ja d'agost de 2026. Tot i que sembli que és 30 de juliol, saca durada que fa encara. El sol mos ha sortit quan passaven 8 minuts de les 7 de matí. Això sí que es nota, que ja comença a sortir un poc més tard tot sol. Això sí que no falla. I se'n anarà quan passin de 7 minuts de les 8 de fosquet.

Sally, una baseta matinera, perquè va sortir ahir a les 9 del vespre, 9 i 23 minuts, i s'ha posat fa una horeta a les 9 i 25 minuts. I avui més o menys ho farà el mateix. En aquests moments està en fase menguant amb un 96%, o sigui que va fer espalès l'altre dia. I en aquests moments aquí a Castell tenim una temperatura de 28 graus, tot i que la humitat ens dona una sensació de 30 graus en aquests moments. I com xerraven d'humitat, doncs sí, sí, fa un 60% d'humitat. Bufa, res, una briseta molt suau de migjorn o del sud. I sembla ser que pujarà una mica, però no, ara ho veurem, la imatge que mos diu.

L'AMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, ens diu que el cel estarà poc ennivolat o despejat. Temperatures amb pocs canvis o en lleuger descens a part de les mínimes. I és vent fluix variable en brises costeres, ens diuen. I sembla ser que és que vespre, sembla ser, però que, bueno, se quedarà com a més centralitzat a vent més del sud, més de mitja hora. Així que calma, xitxa i caloreta.

aquest 30 d'agost celebra avui Santa Hebra, Santa Gaudencia i Sant Fiacro.

0: Pues com dèiem, sempre ens agrada felicitar a tothom que fa festa, fa any, celebra qualsevol aniversari. En el dia d'avui, aquest 30 d'agost. I nosaltres ens agrada fer amb una cançoneta que començarà a sonar tot d'una.
1: Ràdio Es Castell, 103.4. Tu ràdio. Fem poble, fem companyia.
0: I no és res més i res menys que aquesta d'Ava Waterloo.

continues aquí a les diumenge d'estiu, quan hi passen 21 minut i mig de les 10 del matí. Ui, Xavi, avui està de peso. Les frases del dia que mos tenen aquí preparades.

I antes que relleven de les festes de Sant Lluís, per el dia d'avui, res, d'aquí una estoneta a les 10 i mitja està prevista que comenci la missa de caixers i de cavallers. A les 11 i mitja es jaleo. A les 8 i mitja ja desvespre, després de tot el jaleo i arribades i tornades i punt, va, ja sabeu tots els protocols. Desfilada de gegants a les 8 i mitja. Ja que dic que per segon any consecutiu no hi ha carrosses ja a Sant Lluís. Després a les 10 i mitja, actuació de Jukebox Band i també de DJ Kike. Això serà a plaça de Sa Creu. I després ja, quan faltin 5 minuts per les 12 de vespre, focs artificials, si no hi ha alerta de foc, focs artificials que es faran des del pàrquing de Binifedet.

I tot i que en el moment dels temps, de xerrar dels temps, no, no ho han dit, però és perquè ara, al moment, no, no hi ha alarma. Per dir de qualque manera, sembla ser que a partir de dimarts tornarà a haver-hi pols en suspensió i si cau qualque gota, tornarà a ser de terra, ja ho sabeu. O sigui que si no feis net el cotxe o no agarnau-se... Bueno, la terrassa la podeu agarnar perquè no hi ha camp per aigua, que sembla que és una areneta d'aquestes que no s'aferra massa, i amb una garnada tens un got de cola cala. He vist fotos que just ho sembla, allò s'ha pot d'escola cala que és clavat. No deu fer el mateix gust, evidentment, però la pinta és la mateixa.

que no fa falta que fagueu anar molta cosa. Ja sabem que els cotxes estan plens de terra com si semblessin campos de patata, però no fa falta que tornarà a fer-ne. Basta fer netes vidres per poder-hi veure i oli. I ara anem amb uns consejos comerciales d'aquí, de la ràdio, dels programes de la casa, dels programes dels diumenges.

Nosaltres, l'emissora, programa cultural, d'informació, d'entreteniment i musical, tots els diumenges de 4 a 9 a 63.4 de la freqüència modulada. Ràdios Castell.

Vinga, una darrera cosa que ens arriba des de IB Meteo, el Meteo Menorca, que, bueno, és l'aplicació de Meteo Menorca, que, bueno, o l'aplicació o en el WhatsApp, que les temperatures mínimes d'ahir ens donen que, és que per primera vegada en molts de dies han davallat dels 20 graus, eh? En els plans de l'O són panxa roja, hi va haver una mínima de 16,7 graus, a Llumassana és en el camí vell de 17,6, i també a la part de Llumassana és una altra estació meteorològica, que hi ha IB Meteo, de 8,3 graus, o sigui que hem baixat dels 20 graus aquesta nit aquí a la illa de Menorca.

Aprofit per saludar, que ara fa una estoneta m'ho s'ha enviat en missatges, na Juana Plaza, ja ho he dit. També saludar a Marga Lombarte i també a Gertru, que molts han escrit fa una estoneta per donar bon dia. I també a Pili de Palmanyola.

Bueno, sabeu que avui fem aquesta selecció de cançons més rellevants. Una mescla de les que van ser nombre 1 a les llistes musicals, també les que, bueno, que també van sonar, pues, a verbenes o rebel·les per arreu del món, per dir-ho clar. Tota la pròxima del 92. La setmana passada vam fer pelles. Jo no me puc dividir en dos. No sé si qualcú s'ha fet, però jo no puc fer. Jo volia ser Ferreries i m'havia d'anar a les 10 del matí. No podia ser dos bandes, home. Però bueno, un dia així de vacaciones, però avui tornem a ser aquí puntuals. Escolta això, que sonava el 92.

0: gonna spend my life being a color. You agree with me
1: when I saw you kicking dirty. I got the black or white, blanco negro de Michael Jackson. Va ser el senzill més venut del món el 1992, 13 milions de còpies aproximadament. I va ser 700, així s'ha pujat a més ràpida a la llista de la Billboard Hot des de 1969. Aquesta cançó va entrar en el nombre 35, va votar directament en el nombre 3 i a la tercera setmana ja era nombre 1. Una pujada en prop de coete.

Com que anem comptant endarrere, fa dues setmanes va sonar aquesta cançó cantada per na Whitney Houston. I Will Always Love You. Resulta que aquesta cançó va ser 14 setmanes consecutives en el nombre 1, però va ser escrita per qui la canta en aquest moment, en Dolly Parton, l'any 1974. Encara avui és el senzill més venut de la història cantat per una dona. Dolly Parton mos va deixar aquesta setmana i hem volgut fer aquest homenatge, aquest detallet, deixant que la cantin a Dolly Parton en lloc de també ser desapareguda Whitney Houston. Treat you kind.

una altra de les cançons que sonava al 92 és aquesta de Nirvana, Smells Like Teen Spirit. El títol ve d'una marca de desodorants que du a l'exparella de Kurt Cobain, el cantant de Nirvana. Es deia Kathleen Hanna, va pintar aquest nom, Kurt Smells Like Teen Spirit, la paret. I resulta que les ventes d'aquell desodorant es van disparar a nivell inesperat. Tot i que no surt mai el nom de desodorant

aquesta cançó també és alçada d'aquelles que quan sona mos posam a imitar, que sabent sonar la guitarra elèctrica, bueno, que som uns expertos. O la bateria també, eh?

Mentre et sonen aquestes cançons del 92, són el moment que pots aprofitar per fer les teves telefonades i peticions musicals, t'ho record, així com si no diu nada. Ells són Zapato Veloz, amb aquest tema Tractor Amarillo. Un himne, podríem dir, no oficial d'assistiu del 92 aquí a Espanya. Aquest grup de Trúbia Astúries, pues, encara en el dia d'avui, ens fan votar a diferents rebel·les de tot el món.

Legends, Bill Ray Cyrus, comparada de Miley Cyrus o Hannah Montana, que li podeu dir, amb aquest tema, Archie Breaky Heart. Don't tell my heart, my achy, breaky heart. Un tema per excel·lència de Es balla en línia, eh, que sí?

Ja te'n recordes d'aquesta cançó? La cantava en Tal Snow i se titula així

Ai, segur que més d'un i més d'una se li ha anat Skeleton. Però resulta que és nou, quan aquesta cançó es té a dalt de totes les llistes, pues es té a tancat a la presó una condemna per agressió. També ningú en tenia la lletra, així que podeu estar tranquils. I aquest fet feia també que fos encara més memorable. I avui, com podeu comprovar, és un dels memes musicals més grans.

amb aquest Informer de Snow posant-me punt i a part en aquest, bueno, punt i final en aquest primer bloc de cançons del 92, però punt i a part perquè d'aquí una estona en vindran més. Una rectificació, perquè abans m'us he dit els horaris de les festes de Sant Lluís per el dia d'avui i resulta que jo me mirava el programa de festes, però clar, hi ha una variació perquè en su dia van decidir pues, girar el tema de la missa i el jaleo adelantar l'hora. La colcada ha sortit a les 8:30 des de matí, la missa de Caixés en més de les 10:30 ha estat a les 9:30 i deu fer aproximadament mitja hora que s'ha començat el jaleo. I el demés segueix tot igual, a les 8:30 s'ha desfilat de gegants que sortiran del Molí de Dalt, a les 8:30 l'actuació de Jukebox Band i DJ Quique Sastre en el Pla de la Creu. I a les 11:55, o sigui, a les 12:05 del vespre, els focs artificials a l'aparcament de Benifadet.

Ràdios Castell, 103.4. Tu ràdio. Fem poble, fem companyia.

Res, res, hi queden dos minutets per arribar a les 11 del migdia. O les de matí, perquè encara falta una hora pel migdia, però ja arribem, ja.

un minutet de les 11 de matí. Aquí és Castella, ara estem a 29 graus de temperatura, tot i que la sensació tèrmica és de 31 graus i amb una humitat de 55%. El vent ha girat un poquet cap a llevant, però bueno, ja ho sabem, que serà variable el dia d'avui. Ara res en segonets, arribarem ja a les primeres cançons que us heu anat demanant. Podeu seguir fent a través del WhatsApp 644-774-750 i si no, en el mateix telèfon, una telefonada en el contestador. Es fixos 973-685-63, després en el pròxim bloc ja estarà.

aquesta cançó de Juan Pardo. Com que no m'ha dit quina volia, doncs li he posat la primera que m'ha semblat que li agradaria. Juan Pardo, No me hables. Per Najertru. I ella, ja ho sabeu, ha saludat a tothom que escolta la ràdio. Ana Juana Plaza, Najertru no, perquè és ella. Ana Marga Plaza, Marga Lambarte. Ana Nini Mercadal. Bueno, a tothom.

La Marga Lombarte s'ha posat ses piles, diu, el 92. I després m'ha demanat una cançó, Marga. I ara fa res, uns minuts, diu, el 92, que hi havia aquestes cançons, hi havia Freddie Mercury, hi havia aquesta que sona, de Los Manolos, Amigos para Siempre. Per tota l'audiència de Ràdio Es Castell, diumenge d'estiu, tothom que està escoltant en aquest moment aquesta cançoneta.

0: 12 minuts passen de les 11 de matí. Continues aquí a Sa Ràdio, a Ràdio Castell. Això és diumenge, diumenge d'estiu. I bueno, ara ja han acabat aquestes primeres cançons que us heu anat demanant. Te podeu seguir demanant, ja ho sabeu. 644-674-750. I ara començarà el segon bloc d'aquestes cançons del 92. Del 92. 1992. I també podreu fer a través de cridada en el 972-368-563.
1: Ràdios Castell, 103.4. Tu ràdio. Fem poble, fem companyia.

Danedic Clapton, Cherish in Heaven. Va ser una cançó escrita després de la mort del seu fill Connor, tenia 4 anys, que va caure des d'un pis 53 a Nova York. Diuen que Neri Clanton no l'ha tornada a sonar en directe des del 2004.

Germans Cano i Nana Torroja Mecano. Amb aquest tema, una rosa és una rosa. Mecano va dominar les ràdios de tot el món hispanoparlant. I aquesta és una de les cançons més reconeixibles de la música pop espanyola de sempre.

Aquí entenc que un pot ser lletra potser s'escandalitza. El videoclip d'aquesta gent va ser prohibit a ser MTV per les seves lletres, cosa que va fer que augmentés el seu èxit. Va ser el segon senzill més venut en els Estats Units el 92 amb aquesta Baby Got Back de Ceramics A Lot.

YouTube, U2, amb aquest tema One. Aquest tema formava part del disc Action Baby de l'any 91 i va ser un himne el 1992. Bono, líder de YouTube, va dedicar a David Wojnarowicz, artista i activista mort per sida, que li va donar permís per emprar una de les seves frases.

Jason R.E.M. REM, amb aquest tema Drive. Segons les llistes de Saint TV, va ser galardonat a millor videoclip d'assaig.

Hem acabat aquest bloc en aquest Rampa Shaker de Wacken Effect. Aquesta cançó, la melodia o el sample de saxo que se sentia, venia d'una cançó de l'any 1972 de Lafayette Afro Rock Band. El vídeo on sortia una dona en biquini fent de saxofonista va ser un fenomen cultural instantani. Hem acabat segon bloc. No hi ha hagut cap cridada, no hi ha hagut cap missatge. Bueno, sí, hi ha hagut un... Ah, bueno, mos anima aquí. Si no has participat mai, per exemple, t'animes aquí, envies un WhatsApp o me telefones quan hi hagi les cançonetes posades i que no nos comem a nadie. I si te fa ganes d'escoltar una cançó concret, pues me la demanes. I listo, ja està, no hi ha por. No farem cap interrogatori. Bueno, mira, resulta que un tros de família m'ha dit que m'estigui escoltant. No sé on són, en realitat, però m'imagino amb un ventilador de teixo d'aquest voltant de tota pastilla, perquè encara fa caloreta i hi ha aquesta redossa. I mira, posarem aquest tema i l'enviam cap a na Montse, na Mercè, en Biel i companyia. Aquest tema de Joan Manuel Serrat, Paraules d'amor.

ha tornato a Mecano aquest Dalai Lama, va ser el segon nombre 1 de Mecano el 92. El títol va generar controvèrsia per la seva connotació espiritual, però la lletra xerrava amb una relació de dependència.

How Do You Do? Jason Roxette. Aquest va ser el seu segon número 1 mundial consecutiu. I resulta que Marcus i Rickard, els seus productors, eren desconeguts fins en aquell moment, però amb aquests temes

continuem amb aquestes cançonetes, aquests temes musicals del 92. Garat Simple Red amb aquest Stars. Va ser el primer gran èxit internacional de Mike Hudnall després de la separació de la formació original. Va sonar, evidentment, en milers de pubs britànics.

d'arribar a les 12 del migdia d'aquest 30 d'agost aquí a la sintonia de Ràdio Castell, a la sintonia també del diumenge d'estiu.

En aquesta hora, a les 12, hi havia una convocatòria d'unes batalles de Farme Araura. Sabeu què és això? Jo, com que tampoc ho sé, ho he demanat a la intel·ligència artificial a veure si m'ajuda. Me diu que és una tendència viral entre la generació Z, que consisteix en fer accions, gestos, poses o actituds amb l'objectiu d'acumular uns punts simbòlics que són de carisma, seguretat i presència davant la resta, davant el públic. Aquest Farmear Aura fusiona el concepte dels videojocs de farmear, repetir accions per obtenir recursos o experiència, en la idea d'aura com a magnetisme o estil que projecta una persona. La dinàmica ha evolucionat de ser una expressió a les xarxes socials, com TikTok, per exemple, a convertir-se en unes batalles presencials en els carrers de tot el món, ja, perquè va començar per Amèrica Llatina, per Mèxic, no pens, diuen, però ja roda per tot el món. Aquests, entre cometes, duelos entre dos participants s'enfronten llançant moviments inesperats a memes, tipus anime o balls, mentre la multitud decideix quina puntuació treuen. Si la cosa va bé, puntuació positiva. Si la cosa no va bé, puntuació negativa. Tot això amb un marcador imaginari, eh? Ah, també diuen, és que fins ara mos deien que no sortíem al carrer i no sé què, i ara que surten al carrer no sé quant, però bueno, això que això també, allà veus que diuen que això també ve herència de que fa uns quants anys, de qualque manera, també es feia alguna cosa similar. No sé, això m'ho cal com, per exemple, fardar, no? Allò que xulejar, que semblava que eres més si xulejaves o fardaves alguna cosa. El que passa és que no hi havia la puntuació imaginària aquesta. Bueno, modes, també fa no massa hi havia aquests que se disfressaven, bueno, se posaven caretes d'animals i vivien com animals. Ara ja no s'enxerra, però supos que encara deu anar. Vale, idò, a farmear un poco de aura. O un mucho, depèn. Si jo la cac, restaremos. I si quedam bé, sumaremos. Vale, idò, no sé si hi ha cap, si hi ha qualcú que s'hagi anat a fer aquesta aura, que forma ja una mica, però era a les 12, la convocatòria de la batalla. Taca, taca. Nosaltres fem una altra vegada una regressió cap al 92 i continuem amb més cançons, clar.

Escolta'm, Def Leppard, amb Let's Get Rocket, des disc Adrenaline de l'any 1992. I aquest va ser el seu darrer gran èxit del grup abans de la seva dissolució, un any després, l'any 1993. Joey Elliott la va escriure després de la mort del seu germà. Suppose a rock's out of the question.

Alejandro Sanz amb aquest Se le apagó la luz. Va ser el seu primer gran èxit i és que el va, pues, evidentment, llançar a la fama. Tenia 20 anys i, evidentment, va ser el punt d'inflexió de la seva carrera.

Estem llançant les darreres tres cançons del 1992. I ara escoltam Genesis, No Son of Mine, el seu darrer gran èxit de la formació amb Phil Collins abans de la seva sortida del grup al 96.

22 minuts passen de les 12 de migdia i ara aquí mos està sonant i visitant en John Secada. Otro día más sin verte. Va ser la única cançó que es va repetir com a número 1 a les 40 l'any 1992, dia 17 i 31 d'octubre. I aquest tema, com dèiem,

Ell és Bruce Springsteen, que amb aquesta Human Touch dels discs que corresponent al 1992 amb el mateix títol, amb el mateix nom, és el seu primer disc en solitari des del 84.

Fins aquí aquest repàs d'aquestes cançons del 92. Res, res, en poques paraules, ens hem passat l'estiu fent una regressió musical, eh? Encara me ne queda una o dues setmanes, ja veurem. I ara aprofitem aquest temps quan passen ja 30, quasi 33 minuts de les 12 de migdia per, bueno, per posar un poc de, donar-vos un poc d'informació d'aquí del castell, que hi ha activitats i cosetes en marxa ja. Mireu, l'Associació de Veïns del Castell ja ha publicat les activitats per al curs 26-27, que ja sabeu que, bueno, tenen armada la grande, eh? Cinefòrum, tertúlies, documentals, excursions, visites culturals, actuacions musicals, voluntariat de llengües, de tot i molt. Per exemple, també hi ha ioga, cant, ball i música folklòrica, claqué, antigim, pintura, tai chi i qigong, i també tango.

per a més informació ens podeu adreçar, per exemple, en el correu electrònic de l'Associació de Veïns, i segurament us faran enviar el detall, perquè cada un dels tallers, per exemple, que hi ha preparats, aquests cursos de ioga, cant, etc., doncs tenen el seu propi telèfon del propi professor o professora perquè us pugueu apuntar. I el correu és aquest: avvescastell@gmail.com. També els dissabtes, a partir de l'octubre i fins al juny, ja sabeu que hi ha Cinefòrum cada 15 dies, els dissabtes a les 8 de fosquet. També pots trobar informació de l'Associació de Veïns del Castell. Bueno, també pots anar, evidentment, en el local del carrer Victòria 52. I si no, pues, a través de les xarxes, a Facebook pots cercar AV Es Castell, i també el mateix, cerques AV Es Castell en Instagram, i allà apareix tot.

Anem a l'agenda del Castell. Demà dia 31 d'agost en el Fliston Bar, que està en el carrer Sant Jordi nombre 10, a partir de les 9 sonaran Ritmo i Sabor. I a l'hamburgueseria Snoopy, en el carrer Gran nombre 18, actuarà Tony M. a les 9 i mitja. Això forma part del Music Under the Moonlight. Aquí és Castell. A partir del dia 1 de setembre, o sigui aquest dimarts, els dimarts de 12 a 2 del migdia, acompanyament digital. Pues, per exemple, si necessites suport per gestionar el teu correu electrònic o els teus arxius al núvol, a la nube, que diuen, fer tràmits en l'administració o treure profit del teu mòbil o la teva tablet o emprar aplicacions o altres gestions digitals, pots demanar cita prèvia en el 971 35 23 66 o a Vive, B-I-V-E, es Castell, a Vive es Castell, @menorca.es, que ets el correu de la biblioteca pública. Aquí des Castell, si no t'atraques a la biblioteca i te donaran tota la informació, a vida i por haver. Allà la convocatòria oberta d'ajuts per tenir el Castell aclarit. Les sol·licituds són fins dia 30 de novembre, hi ha temps, però bueno, ja és qüestió de si vols aclarir la façana o qualque banda de casa teva, ja ho saps. Pots trobar les bases a la pàgina web de l'Ajuntament del Castell, www.aj-escastell.org. També dijous passat, dia 27 d'agost, es va obrir l'exposició fotogràfica 3 dècades sobre rodes amb motiu del 30 aniversari dels patinatges Castell 1996-2026 a la sala polivalent Atzolellat.

Ai, també dic vos, que us havia d'haver dit a primera hora i no hi he pensat. Ah, bueno, se va recient, eh? Es diumenge, diumenge, a partir de ja està a Instagram. Si poses a Instagram diumenge, diumenge, tot junto, allà sortirà el logo del diumenge, diumenge. Un parell de publicacions, encara no han fet massa cosa. Abans un dia fèiem aquí un directo, ens vemos les cares.

Aquest tema Van i Vi, juntament amb Libre, van ser un dels que més van sonar a càrrec del xaval de la Peca, o que és el mateix, Mappa Rock, que per cert aquests dies ha estat per a l'illa de Menorca, i la veritat és que, bueno, jo li vaig escriure, li vaig dir, mira, xato, bueno, el de xato no ho veig, que sí, que molt bé, que ha integrat perfectament en les festes de Ferreries, per exemple, o cantant en el bar Infanta amb els cantares dels dimecres. Això fa que no siguis un turista d'aquí voy, aquí vengo, sinó que t'integres en la festa i en la tradició, inclús en el mundial, en el mundial de llançament de pinyol d'oliva de Ferreries.

colmasán y don Osvaldía y nuestros padres nuestros en el Cinquillú. Y quan me despedé sempre li dic si vull una cosa o una altra li deman i al final li dic ajuda'ns que trobis que fa més falta de la família, perquè quan no en tenim un que no està bé tenim un altre. I després sempre li dic que li diguis que sigui a gent que se l'estima realment.

Iaia, cantat per Nana Ferrer, s'ha quedat aquí una setmana, serà la pregonera de les festes de la Mare Déu de Gràcia. Ell sonava, no fa falta presentació, eh? Super Trapper. Una del migdia i 5 minuts aquí a Ràdio Es Castell. Diumenge, diumenge d'estiu.

Abans, xerrant de Marc Parrot, no ha vingut en escap aquell programa que va fer... només que... no sé si va ser també de Televisió Espanyola, però a TV3 sí, segur, durant dues temporades, on... ensenyaven amb gent major i cantaven temes com aquests.

Casal Rock, es deia el programa que feien, tipus programa d'aquests d'anar concursant, no? I aprenien i tant.

Gracias, gracias. Creo, un momento, ya sé. Creo que es el...

0: xiu-xiueig constantment estirurí. Estambul, dins escapa, em deixa empremta. Crec que sé que altre cop torna a venir, que és principi de setembre, que ses festes són aquí. I viurem altre cop aquells instants.
1: Ai, ai, ai, ai, Antonio Orozco, que mos ha acompanyat amb un tema titulat
0: i sons que hem sentit.
1: Te estava esperando.
0: Ciutat, portes obert.
1: Després hem sentit aquest esmaon.
2: Es queixés, sa colcada s'aigua.
1: Es camelo puntacemos amb en Jonathan.
2: Es fabiol que tot esclari.
1: Aquesta copla d'en Antonio Molina.
2: Estissets farem.

0: piropo espanyol.
1: Escoc en xocolata.
0: I ara aquesta cançó que mos ball. Si el jaleo mos fa tremolar, si mos posa la pell de gallina aquesta, bueno. Som-hi,

Iets aan Belderijen. Thuis Vesters en direct. Bueno, i seran de festes, evidentment, Sant Lluís, encara està en plena efervescència de jaleo. Avui vespre ja ho hem explicat, hi haurà concerts, hi haurà gegants a les 8 i mitja. I aquesta setmana que ve ja comencen enramades en els carrers. No les enramades que faci l'Ajuntament, que mira, Déu-n'hi-do, però sinó que els mateixos veïns enramen alguns carrers, algunes places d'amor. I així s'enceten les festes.

ja n'hi ha que han començat, perquè m'ha pescat ahir el camí de Ses Vinyes, a la plaça de Ses Vinyes ja hi havia això, T'han somiat des de fa un any, sent morts de calor. Sopars de carrers que s'anaran duent a terme durant aquesta setmana també. Enguany es va gros, surten els divendres, dia 4, no dia 5, Això no mos despisteu, perquè dia 5 és dissabte i allà se romeria. I per no fer més quòrum... Després ja dia 6, diumenge, es pregó. Un servidor serà aquí, No me cojo vacaciones. Si puc, si Déu vol, jo som aquí, com cada diumenge.

37 minuts passen de la una del migdia. Un servidor comença a replegar els tapinets perquè, bueno, ja arriba l'hora de partir. Que tingueu tots i totes una molt bona setmana, que si fa molta calor a Redossa i si plou terra d'aguantar. I si el temps es vol fer un favor i mos davalla un parell de graus, pues també s'agraeix. Vull dir, mos tornarem a trobar la setmana que ve puntuals aquí a les 10 del matí. Es diumenge ja 6 de setembre. Moltes, però que moltes gràcies. Adeu.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Tres estrets, empedrats i molls, de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

I molt bones tardes, molt bon capvespre, estimats oients i oientes d'aquest 103.4 de sa freqüència modulada emissora municipal Radios Castell. Sa emissora més oriental del país, sa única emissora municipal de l'illa de Menorca. No tots seguim en sa programació d'aquest darrer diumenge del mes d'agost, avui dia 30. Un diumenge que ha arrencat sa programació, com sempre, amb en Xavi Llopis Gomila i el seu programa de diumenge a diumenge, i seguidament han tingut en Cristóbal Obregón a les hores de Buen Gusto. I quan són les 6:10, com ja vaig anunciar, avui, un poquet més tard, però fem acte de presència, arrencam amb el programa Famosos i la emissora. Extra verano 2026. Saludos cordials de qui ets acompanyarà a partir d'ara. Molt bon capvespre i sense més preàmbuls, començam l'espai. Santiago Seguí Torres, Santi Seguí, a sa direcció i a les mandos, els acompanyarà a partir d'ara. Benvinguts, benvinguts.

Arrencam la nostra secció a Rincó de la Cultura, l'agenda cultural. Pròxim diumenge, dia 6, dilluns, dia 7, dimarts, dia 8 i dimecres, dia 9 de setembre, són les festes de la Mare Déu de Gràcia de la ciutat de Mó, les festes de Mó. Molt bones festes a tota la ciutat de Mó, maonesos, maoneses, menorquins i visitants. Es pot ser dissabte, dia 12, es pot ser diumenge, dia 13 de setembre, seran les festes de Sant Nicolau. Dissabte, en es Mercadal, i diumenge, al Toro. Unes festes organitzades des de la Comissió de Sant Nicolau, en la col·laboració de l'Ajuntament d'Es Mercadal i la parròquia de Sant Martí.

Dissabte dia 5, diumenge dia 6 de setembre, ses festes menors de Sant Lluís, Sant Lluïsset.

I després d'haver fet aquesta secció de l'agenda, ara m'anem ja ràpidament a passar llistes santoral d'aquesta pròxima setmana. Anem a felicitar tots els que faran festa aquesta pròxima setmana, que començarà demà dilluns, darrer dia del mes d'agost del 2026. I ja dimarts comença el setembre del 2026.

Bueno, pues començarem aquesta secció de sa Santoral pues felicitant a totes les persones que faran festa aquesta pròxima setmana que comença demà. Estem ja, pues, seguim amb aquest temps ordinari. Demà, dilluns, dia 30 d'agost, faran festa Sant Ramon Nonato, San José de Arimatea y Nicodemo, o Nicodemus, San Dominguito de Val, mártir, y el Beato Pedro Tarrés, mártires. Dimarts, dia 1 de setembre, serà Nuestra Señora de los Ángeles del Puig, San Josué, San Gil Abad, San Sisto Obispo y San Vicente Obispo. Dimecres, dia 2, San Zenón Mártir, San Antonino Mártir, Santa Teodota y la Beata Ingrid Viuda. Dijous, dia 3, San Gregorio Magno, Papa, Santa Basilisa Virgen y Mártir y San Sandalio Mártir. Divendres, dia 4, Nuestra Señora de la Consolación, San Moisés, San Marcelo Mártir, Santa Cándida Mártir, Santa Rosalía Virgen y San Marino. Dissabte, dia 5, Santa Teresa de Calcuta, San Bertín Abad, San Urbano Mártir, San Pedro Gunyen Mártir. Diumenge, dia 6 de setembre, Nuestra Señora de Guadalupe, San Zacarías Profeta, San Onesíforo y Santa Vega. Pues moltes felicitats a tots els qui fagueu festa aquesta pròxima setmana. Com he dit, demà acabes mes d'agost, dimarts comença setembre, tindrem per endavant 30 dies i serà el mes que a mitjan mes despedirem l'estiu, aquest solsticio de verano, per donar-se benvinguda ja a partir de dia 23 de setembre, que serà en dimecres, l'equinoccio de otoño. Despedirem l'estiu i vindrà l'otoño, la tardor, a mitjan mes. Pues moltes felicitats a tots els qui fagueu festa aquesta setmana o celebreu cumpleaños, aniversaris, moltes felicitats.

Començam, estimats oients, el programa. Avui, programa especial, dedicades a les festes de la Mare de Déu de Gràcia d'Amor. Les festes de la capital de l'illa de Menorca. Programa que dedicam especialment a la nostra audiència maonesa, als maonesos i maoneses, però també en el resto de pobles de Menorca, perquè des de que van començar l'estiu, des del passat mes de juny, amb aquests programes especials que han anat fent aquests mesos de juny, juliol, agost, fins al setembre, han fet la visita en els nostres pobles, amb motiu de les festes patronals, les festes populars, les festes tradicionals, que pobles que cada any celebren el seu sant patró, o aquest sant popular, que dona forma en aquests dies especials de les festes. I sembla que no pot ser, però ja estem a les portes de setembre. En les festes, amb el començament de setembre, arriben les festes patronals de la ciutat d'Amor, les festes de la Mare de Déu de Gràcia, unes festes que si fuetjam especialment tots els que sou col·leccionistes aquests programes tan antics, ja des de l'any 1890 podem llegir en els programes fiestas de Nuestra Señora de Gràcia, festejos en honor a la Virgen de Gràcia, festes de la Mare de Déu de Gràcia. I és que, com he dit, d'avui una setmana serà el diumenge dia 6. 6 de setembre del 2026 serà el dia d'Espregó i començaran els dies grans de la ciutat d'Amor. És per això que avui acabarem aquesta radiomarató de festes que van començar el passat mes de juny en les passades festes de Sant Joan Bautista, Ciutadella de Menorca, i acabarem en la Mare de Gràcia, la ciutat d'Amor. A partir d'ara, emitim aquest programa especial dedicat a les festes de la Mare Déu de Gràcia, les festes patronals de la ciutat d'Amor, que tindrà en joc, es pot dir, diumenge dia 6, dilluns dia 7, dimarts dia de la Mare de Gràcia, dia 8 de setembre i dimecres dia 9, segona festa. Pues, maonesos i maoneses, menorquins, visitants, arriben les festes de la ciutat d'Amor, les festes de la Mare de Déu de Gràcia.

i no puc fer de més que expressar com tots vosaltres, segons s'anaven atracant els dies senyalats de cada poble, de cada ciutat, des que va començar l'estiu, tenim aquesta sensació que se nos despert quan comença aquesta, com diuen els castellans, aquesta puesta a punto, tots els preparatius per aquests dies grans. I, bueno, és una sensació que molt de nosaltres, quan arriben les festes, no sabem com expressar-ho, però no us deixarem endur per la música i per els comentaris. Anem a començar.

Acabant de sentir aquesta primera cançó que expressa un sentiment. Era la cançó Festes de Gràcia, interpretat per en Lluís Xintes, però la lletra és de Mestre Deseado Mercadal. Una cançó que no es fa que pensar d'aquelles antigues festes, d'aquell l'avi que duia a veure els cavalls i les festes amb el seu net, i que, bueno, va passar els anys i l'avi es va morir i aquella persona que era el seu net es va convertir en un home de profit i va arribar a ser l'avi. I la història se repeteix. Pot sí, ha estat el tema Festes de Gràcia de Mestre Deseado Mercadal.

Pues sí, estimats oients, sembla que no pot ser, però ja estem a punt de donar-nos la benvinguda en el setembre. El setembre que vol dir moltes coses. Disfrutar de les darreres setmanes d'estiu. Doncs repetir que arribarà la tardor, dia 23 de setembre, s'otoño. Tornarem a la rutina, acabaran les vacacions, començarem un nou curs a les escoles, en els instituts, a les parròquies, començarem una nova rutina, començarem una nova temporada de ràdio 2026-2027, començarem nous projectes i, bueno, esperarem que passin pues, el que té que passar de mesos per acabar l'any 2026. El setembre, l'octubre, el novembre i el dissembre. Pues anem a començar, si ens hi sembla bé, per el principi, antes de començar aquest programa especial dedicat a les festes patronals de la ciutat de Mó. Hem de recordar que el 8 de setembre és el dia que l'Església Catòlica commemora el naixement de la Mare de Déu. Si mirem els calendaris, cercant dia 8 de setembre, ens posa Natividad de la Virgen María. El 8 de setembre és el dia que se recorda el naixement de Maria, filla de Sant Joaquín i Santa Anna. El dia de los abuelos, que va ser el passat 26 de juliol. El darrer dia de les festes de Sant Jaume del Castell va ser Sant Joaquín i Santa Anna. Per tant, en Joaquín i Anna eren els avis de Jesucrist, perquè eren els pares de Maria. Per tant, dia 8 de setembre se commemora la Natividad de Maria. És festa a molts de pobles d'Espanya. I són aquests pobles que celebren les seves festes patronals amb diverses advocacions de la Mare de Déu. Com per exemple, tenim Nostra Senyora de Covadonga, que és dia 8, Nostra Senyora de Gràcia, Amor. Bueno, i també se commemora la festivitat de les vírgenes trobades. Vírgenes encontradas de manera curiosa, escondidas o encontradas. Això de les Mare de Déus trobades vol dir que hi ha molt de pobles que es van trobar aquestes imatges de la Mare de Déu amagades, perquè hi va haver una invasió des dels moros, perquè va haver, es van amagar perquè va haver una guerra, i altres perquè van aparèixer. Per això també, dins el mes de setembre, se commemora les festivitats de les vírgenes trobades, Mare de Déus trobades o vírgenes encontrades. Però no ens quedem amb el que ets dit. Dia 8 de setembre serà, bueno, diverses advocacions de Maria, diverses festes dedicades a la Mare de Déu. En el cas de Mó és la Virgen de Gràcia. I altres llocs d'Espanya pues, seran altres festes també que tenen que veure amb Maria. Però hem de recordar que és el seu naixement, el dia del seu naixement. Bueno, i ja se comença a respirar l'ambient de festa també des de la ciutat de Mó. Ja comencem a veure carrers que ja han penjat l'alambre a cada banda de carrer. Ja veïns o brigades d'obra que ja han començat a adornar els carrers amb banderetes de roba, com se feia antigament. Altres puestos ja són serrells de plàstic. S'han començat a muntar ja escenaris, es creen de les moreres per les actuacions que se faran al llarg de la pròxima setmana. Ja s'ha repartit el programa de festes, ja se va presentar el cartell, que ja penja a molts de mostradors de botigues.
ja s'han començat a fer les primeres festes de barriades, encara que aquest cap de setmana són les festes de Sant Lluís, rei de França. La nostra audiència de Sant Lluís està de celebració aquest cap de setmana i la setmana que ve, perquè serà Sant Lluïset.

moltes pasteleries, a molt de forns, ja es pot veure el cartell que posa s'hacen encargos per a estas fiestas, se pot encomanar la reposteria de totes les vides, les coques bamba, les ensaïmades, aquesta coca que servirà per berenar, acompanyada per xocolati.

Bueno, i ja fa dies que també a cada balcó de l'Ajuntament de Mó tenim en aquests entranyables personatges que són els senyors de sa festa. Els gegants de Mó, en Tomeu i Neguida, ja guaiten per els balcons de l'Ajuntament, que estan adornats amb aquests domassos vermells en l'escut de Mó. Tomeu i Neguida ja guaiten per els balcons perquè la setmana passada van arribar per ser visitats per els fiers, fietes, majors i turistes. Tomeu i Neguida, cada banda del seu balcó de l'Ajuntament, mirant cap a la plaça Constitució, la plaça de la Constitució, la plaça de la parròquia, estan esperant que arribi el pròxim diumenge, dia 6 de setembre, dia d'Espregó, per encetar les festes amb el primer passacarrers. Tomeu i Neguida, l'amo en Tomeu i Madona Guida ja són en els balcons de l'Ajuntament de Mó.

Tomeu Neguida, que també anarà acompanyat aquests dies per en Miquelet Atzalero, es nano. I també per a tots els gegants de Menorca. I per aquesta parella que vindrà també enguany des de terres catalanes. Els nostres gegants convidats enguany són els gegants de Sant Feliu de Llobregat. Seran els gegants convidats enguany a les festes d'amor per la colla de geganters d'amor. Uns passacarrers que se faran al llarg de les festes, com he dit, diumenge dia 6. Tenim els passacarrers que servirà per calentar motors un poc antes de que comencis pregó. Dia 7, es que vespre, a partir de les 4, més o menys, després de la repicada de campanes, des d'ispar de la mascletà, passacarrers des dissabte de festes, dia 7 de setembre, dia 8, des de matí, la diana, i finalment, dia 9, la davallada en esport. A motiu de la segona festa.

enguany el cartell de les festes de la Mare de Gràcia de Mor ha estat pintat per una pintora

Aquesta pintora, aquesta pintora que ha pintat el cartell d'enguany per encàrrec de l'estalentíssim Ajuntament de Mó, és coneguda amb el sobrenombre Subiràs Jubert.

Però el seu nom és Marga Pons Moll. La Marga Pons Moll. I la pintora d'enguany s'ha pues, apostat per una imatge que representa les nostres festes, no només d'amor, sinó de tota Menorca, perquè ets un gegant cavall. Un senyor cavall de raça menorquina negra, adornat amb el seu estel i amb tots els seus ornaments, com espitral i tot això. I bueno, de fons podem veure un carrer amb banderetes i les portes de les cases, però la representació del cartell enguany és el cavall de raça menorquina. Aquest cavall que cada any hi ha molta gent que aprofita per fer polèmiques, que si maltratem els cavalls, que si els cavalls ho passen malament... Bueno, això no vull ser repetitiu perquè sempre he dit el mateix, no? Tothom sap com eren els cavalls de les antigues festes que feia a Menorca després de la guerra. Després de la guerra civil espanyola, que es va recuperar les festes i es van recuperar el seu origen religiós després de la república, doncs molta gent sap que bueno, durant l'època de la república la colcada no apareixia a mig del carrer perquè no eren unes festes religioses, eren unes festes laiques. Estaven prohibits els altres religiosos. Hi havia pobles que no tenien ses festes, el nom de ses festes. En el cas de Mo eren fiestas populares de setembre. Es va prohibir el nom de ses festes perquè era religiós. I quan se va recuperar ses festes, després de sa guerra, pues, els cavalls eren cavalls de feina. Eren cavalls dels pagesos, el cavall del carreter que es tirava el carro, el cavall del carro de sa funerària, el carro dels morts, el carro de ses aigobrutes... Bueno, amb on vull arribar? Vull arribar que eren cavalls de feina. I després sortien a ses festes, ben arranjats, però clar, no eren cavalls com ara. Els cavalls no votaven, no hi havia tanta gent en els jaleos, eren jaleos petits, de poca gent, la gent anava mudada, han vist fotos en blanc i negre, i ara no, ara són cavalls de picadero, són cavalls que estan ben cuidats, són cavalls que només surten per les festes, que sí, fan calor, que estan a la calor, sí, que ho passen malament en la música i en la nou, sí, d'acord, però que són senyors, que els cavalls d'avui en dia són senyors. Bueno, i la pintora ha volgut fer homenatge en el cavall de raça menorquina. Bueno, també tenim pregonera. Pregonera de les festes d'enguany. Na Anna Ferrer. Na Anna Ferrer, que és la filla de Can Senyalet, d'Antoni Senyalet. Tothom el coneix aquí a Mo com a Antoni de Can Senyalet. Pot sí, la filla. Na Anna Ferrer. Una gran cantanta serà la qui anunciarà el començament de les festes diumenge que ve des d'un dels balcons de l'Ajuntament. Na Anna Ferrer.

Bueno, i sembla que no pot ser, però sí, ja a punt de començar setembre. I arribaran les festes del Nou de Gràcia que ja anuncien que s'acaba l'estiu, que s'atraca la tardor, que arribarà la rutina, que els fiers tornaran a les escoles, que els majors tornaran als instituts, que tothom tornarà en el seu poble i que, si del vol, tornaran les pròximes vacacions de Nadal. I hi ha moltes ames de casa que ja estan fent la llista de la compra per el que tenen que mantenir aquests pròxims dies per fer les berenetes, per fer els dinars i per fer els sopars. La cuina de les festes de la Mau de Gràcia d'Amor. Sobretot que no hi falti la coca bamba i el xocolati. Les festes de la Mau de Gràcia són les

I com estem a les portes de setembre, doncs també era tradició, temps de perols, de peix i de marisc, menjar en el forn amb patates i tomàtic. Cunir amb pebre o tomàtic, plats de pilota, salmòndigues, en salsa o salsa d'ametlla, i disfrutar de les darreres palangranes d'aubergínies plenes de temporada. Ja que en les festes de la Mau de Gràcia i l'Amor ja no s'atracam cap a la tardor, i a poc els dies s'anaran cursant, i hi haurà i no hi haurà tantes hores de sol per les nits. I si Déu vol, tocaria començar a refrescar. Les festes de Mau de Gràcia també és una gran ocasió per la reposteria i la pasteleria, disfrutar de les coques dolces i salades, la coca bamba, les coques de patates,

despastissets, dels amargos, dels caspells, de ses canyetes de sobrassada, de rubiols de verdura, de ses coques amb pebre, de ses coques de tombet, i podien dir coses i coses i coses. Disfrutar de sa paella, paella de peix o de marisc, de calderes o calderetes, i fins i tot, si m'apuren, de sol i aigua. Com fent sempre la nostra hora bona en aquestes mestresses de les nostres cases que mantenen aquestes tradicions de les nostres receptes de la cuina, especialment ara que s'atraquen les festes patronals de la ciutat de Mó.

0: Bueno, i ja està sonant el telèfon. Atenció, avui darrer sorteig de festes. I ja tenim la primera cridada. Bon que vespre.
1: Bon
0: que vespre. Com estem? Com estem, Juana?
1: Avui jo estic baixament, però
0: bueno. Bueno.
1: Avui estic capaç, però bueno. Estic escoltant, he escoltat avui de matí també.
0: Molt bé.
1: I m'agrada molt tot el que has dit, doncs. I tu sí que guapa.
0: Eh que sí?
1: Sí, molt bona música. Moltes gràcies.
0: Bueno, li dedicarem el programa, faltaria més.
1: I el seu de tothom.
0: Moltes gràcies, Juana, una abraçada, i que té el nombre 1, vale? Vinga, moltes gràcies i sort, Juana, una abraçada. Gràcies, adéu, adéu, adéu. Està na Juana Plaça, que avui... No la tenim, no està un poquet animadeta, no està animadeta, però bueno, també, bueno, coses del temps, no? Perquè, bueno, ja saben vostès, aquest temps segueix a calor, sembla que refresca, no refresca, diuen que refrescarà, després diu que plourà, fa terra vermella, bueno. Pues com estic dient, estimats oients, des del passat mes de juny, que van encetar l'estiu, en les passades festes de Sant Joan Bautista de Ciutadella de Menorca, i al llarg de l'estiu, juny, juliol, agost i setembre, han anat fent aquestes visites a les festes de tots els pobles de Menorca, i segons anaven visitant els pobles, pues, anaven sortejant coses relacionades amb les festes i amb els pobles. Avui és el darrer sorteig d'aquest estiu 2026. Avui els regalos tenen que veure amb la ciutat d'Amor i amb les seves festes. I de moment ja tenim aquesta primera cridada, que ha estat na Juana Plaça, amb el nombre 1. Estem escoltant aquest És Mahon, que serà la cançó que cantarà el senyor Balla, Néctor Pons Riu de Vets, en la nostra pregonera, es pot ser un diumenge després d'haver pronunciat el pregó.

0: la Tsinda d'amor per molt de maonesos i maoneses, és el cant popular de Sis Maons. Bon que vespre.
1: Bon.
0: Hola. Hola.
1: Hola.
0: Sí?
1: Me sents bé?
0: Sí.
1: Saps qui som?
0: Sí, però m'estimé que te presentis.
1: Pues res, que són nens, te volia saludar, te volia anar a sanar la dona per educar-me.
0: És Nesgar, no? Nesgar Torres? Ara t'he conegut, però volia que te presentessis tu perquè m'agrada sentir-te. Diguis.
1: No sabia si series, perquè dic que potser canta per Sant Lluís...
0: No. No, en guai com ha tocat feina no hi ha anat. I avui he acabat a les 4 i no hi he anat. No m'ha tocat Sant Lluís, en guany. Sí, no, que ahir van acabar a les 4 i també són dies encara de molt de renous i de molt de coses, encara hi ha feina i no pots estar per tot, però bueno. Un tros nostre sí que és a Sant Lluís.
1: Sí. I fa un paer de sort que... Gràcies per aquests programes que vos fas, aquests programes. Bé, tu sempre, sempre vas fent, no? Ara festa, ara ja tocarà, pues, en octubre, una altra cosa, ja ens atacarem en el Bunyol.
0: Això mateix. No m'ho donarem compte. Estic, passa qui vola. Jo estic aturdit de que sembla que no pot ser que ja estiguem a les festes d'amor, perquè sembla que aquell altre dia que els meus companys van fer el programa de Sant Jaume a l'Esplanada i sembla que era l'altre dia. És que ha passat molt de vera, eh? Dóna la sensació que passa molt de vera.
1: Sí, no, també aquest estiu
2: ha passat
1: molt de vera.
2: Massa, massa.
0: Eh que sí? Sembla que eres l'altre dia que xerava i ha estat un buf.
1: Sí.
0: Però bueno, diuen que dia que passa en campeny. I de totes maneres, jo no sé si a Nesgar i a Nameli se li passa igual que jo, però jo un dels mesos que me passa més de veres és una vegada començat l'estiu, que ja ha passat Sant Joan i ja han passat Sant Jaume, estrenam el mes d'agost i no sé si és, perquè hi ha moltes festes que comences. Bueno, ara han començat l'agost i aquest cap de setmana és el migjorn, també ve Llumassana, ja són les festes de Sant Llorenç de l'Or, tu hi arriba Ferreries, hi arriba Sant Climent, pum, Sant Lluís, i ja està.
2: Sí. Està ràpid, i és que estan vacacions encara més, Santi, que jo dimarts ja
0: torna
2: a feina.
0: Ai, i ara que no ho sent... Ai, Melissa, ara que no ho sent ningú, que te fa un pot de vés.
2: No, té molta il·lusió, el que passa és que, claro, ja no és la mateixa vida, no? Ja és una obligació.
0: Claro. És que ho estem comentant, no?, que també aquests dies ja no se comencen a bombardejar amb les maletes, amb els plomiers... Han de començar a comprar les pintures, han d'encomanar llibres,
2: Jo la sort que tinc, aquesta feina que tinc, m'agrada molt.
0: Claro, Melissa.
2: Jo estic molt contenta, el que passa és que també estic més a platja, abans hi m'enteneu.
0: Bueno, referent a lo de la platja... Jo no dic que et diverà perquè sé que ho puc dir, però hi ha gent que encara, quan arribi la tardor, encara anarà a la platja. I després, quan acabi la temporada, qualcú anarà a fer una volteta per de vora la mà.
1: Sí, cosa... jo crec que et sembla encara temps.
0: Sí, no, i després hi ha gent que neda tot l'any, perquè jo conec gent que ha estat tot per Nadal, neden, eh? Neden per Nadal, neden el dia de tots l'any, setmana Nadal, vull dir... perquè com que ja s'han anat els turistes i la platja és teva.
1: Hi ha més tranquil·litat.
0: Això mateix. I després... Això mateix. I no, doncs, pues, Melissa i Esgar, us dono les gràcies per haver pensat... Bueno, sé que penseu sempre en Ràdios Castell, però estic molt content que tinguem en compte que estem en el cap de setmana de les festes de Sant Lluís, pues, que tingueu aquesta estoneta que no us haveu dedicat amb aquesta cridada... I que res, que per això, ja sabeu, que per això pues, xerrar de lo nostre pues, me fa molt d'orgull.
2: Pues sí,
1: gràcies, Santi, i que puguis seguir molt bé amb aquest programa.
0: Moltes gràcies, i sobretot pensar que encara no es queden molt de mesos de renou, que si del vol, antes de Nadal tenim que celebrar els primers 25 anys.
2: Ai, no. Serà gros.
0: No, no.
1: Ja
0: faci
1: tot.
0: Farem-ho banda des mitjor. I Inés que tiraràs coets de la terrassa. Sí, sí. Esperem que no estem en alerta roja, però...
1: No, no.
0: Si no, Sant Miquel no ens llamarà l'atenció. Dirà, bé, però bueno, ja és desembre, ja sembla que farem un simulacro per la noche vieja, ja. Bueno, moltes gràcies i teniu el nombre 2, ¿vale? Molta sort.
2: Gràcies.
0: Besitos per na Ioia i per sa família. Una abraçada.
1: A ella li fa il·lusió que li toqui avui abans d'aquesta.
0: Moltes gràcies, Una abraçada. Adéu, us esperam, amor. Us esperam, amor, aquests dies. Una abraçada. Dili a na Ioia que en guai venen molt de gegants. Vinga, ànimo, una abraçada. Adéu, adéu, gràcies. Gràcies pel detall, gràcies. Bueno, està en Nesgar Torres i la seva senyora Ana Melissa, grans oients, radioients, que, bueno, aquesta il·lusió que me fa sentir-los en que sigui per telèfono, perquè, bueno, tinguent en compte que estem en el cap de setmana de les festes de Sant Lluís, és tot un detall, no? Perquè, bueno, sabem que molta gent aprofita per anar a les festes, ahir que ves per anar a veure els passacarrers de les 5, la sortida de la colcada, el jaleo... Tot un detall. Moltes gràcies a Nesgar Torres Gelabert i a Melissa, la seva senyora. Que tenen el nombre 2. Bueno, pues, estimats oients, aquestes festes de la Mau de Gràcia d'Amor que ja s'atraquen, que ja, com he dit, s'ha repartit el programa per les cases, que ja s'ha presentat el cartel, que ja penja a molt de finestres, de botigues, mostradors... I ja comença a poc la programació especial d'aquests dies. Bueno, tenim una altra cridada. Bon que vespre!
3: Bon que vespre, Santi!
0: Bon que vespre, Nanis Fortuny! Què diu ell?
3: Nanis Fortuny, que s'alega molt de poder sentir aquest programa especial amb una hora que t'has sacrificat per ser present i d'acabar aquesta roda de festes de poble en poble que has fet durant tot l'estiu, Santi. Enhorabona.
0: A veure, Nani, moltes gràcies. Nani, te creus que ja estem damunt la Mare de Gràcia o no?
3: Perdó?
0: Tu te creus que ja estem quasi damunt la Mare de Gràcia? T'ha passat molt de veres aquest estiu o no?
3: Bueno, sí. Sí, si estiu això sempre me passa de veres. No sé ni el resta de la gent, ni d'oients. Però jo sempre me passa molt de veres. Molt de veres. A més, enguany faig unes vacances un poc estranyes, faig una setmana de vacances cada mes i passa molt de veres, molt de veres.
0: Que sí, jo me sembla que era l'altre dia que amb els companys feien l'especial de Sant Jaume i mira per on ja estem xerrant de molt.
3: Sí, no, i l'especial de Sant Joan, vull dir, tots els especials que heu fet o que has fet, Santi,
0: sí,
3: han estat preciosos, però... jo n'hi ha hagut un parell que no he pogut sentir per circumstàncies que ara no venen en el cas o no. Bueno, jo que assistiu no pot ser per tot,
0: claro.
3: Però tots els programes he disfrutat molt i veritablement assistiu a jo, no sé la resta de gent, però sempre me passa molt de veres. És que m'agrada assistiu, m'agrada, vull dir, ja t'ho vaig explicar l'altre dia. M'agrada més l'època climatològica de la primavera. Però si estiu també m'ha ben agrada, eh? Vull dir, a part que dic que enguany ha estat un estiu agobiant i un poc calorós com a massa, però bueno, això m'ha passat de veres i pràcticament el que tu has dit i remarques cada moment. que ve el cas és que pres direm adéu a Sisiu, eh? Molt pres.
0: Sí.
3: O 23, 20, que és 23, no?
0: Sí, en guany me sembla que no s'han regalat un dia més, és 23, a més de ser 21, sí, 22, 23.
3: Sí. Hi ha hagut un canvi, sí. Però, bueno, no és això, cap de sentir un parell de cridades ben simpàtiques, la de Na Juana Plaça, la de Nesgar, Esgar Torres, i na Melissa, Nesgar també ho han sentit-la sempre, igual que tots els restos d'oients, eh?
0: Claro.
3: Però al cap de disfrutar de sentir Nesgar, i que s'ha donat a conèixer, i tu has fet aquest remarcament que prest haurem de comprar els llibres per anar a escola.
0: Per anar a escola, i... hem de comprar espumier.
3: Espumier, els llibres... Haurem de vertar els llençols, pres, també.
0: Eh que sí.
3: A més de ser llençols d'aquests bons de xugar, hauran de ser llençols de franel·la.
0: I, de franel·la, però, bueno, que són més...
3: Falta, però bueno, ja vertarem els llençols i exigirem els llibres perquè hi ha menys hores de jup. No sé si Edgar hi vindrà d'acord amb això. Edgar, que hi vés d'acord amb això?
0: Sí, hi ha menys hores de llum. Tens tot a ser que hi ha menys hores de llum.
3: Hi ha menys hores de llum i xipre a mà i, bueno,
0: claro,
3: les coses canvien. Però, bueno, Santi...
0: I tu saps que a les escoles, pues, les professores, pues, te fan la llista de lo que tenim que comprar, home, de comprar les llibretes, les llibretes...
3: Sí, ui, fan una llista... que no acaba mai, no s'agista aquella. Però, bueno, deu ser un material necessari per als infants i per als joves i per als adolescents que van a escola.
0: I tant.
3: Aquí hem de tenir tots els llibres, tota la llista a punt, i ja ho he dit,
0: pues,
3: la Melissa...
0: Saps una cosa, nanis? Jo, quan acabaven les festes, quan passaven les festes d'amor, que ja començava l'escola, jo cada any feia el mateix ritual, que és que els meus pares anaven a la llibreria que tenien encomanat els llibres, i després, pues, cada assignatura tenia una llibreta, i, per exemple, jo que sé, te deien, el llenguaje, la llibreta té que ser vermella!
3: Sí, això me passava igual.
0: Sociales, sí. Azul. Naturaleza, verde.
3: Matemàtiques, carabassa. I allà...
0: Això mateix, carabassa.
3: Carabassa.
0: I després cada any estrenaven maleta o motxilla, plumier...
3: Jo a maleta cada any, durant molt d'anys, sempre va ser la mateixa.
0: Ah, bueno, pues jo feia això, maleta...
3: La meva maleta era una maleta d'aquelles clàssiques amb unes anses, d'allò que els duen en sa mà, semblava un metge.
0: Sí.
3: I mon pare cada any agafava una agua i un fil, li embalava una cosida i sempre solia ser la mateixa maleta. Mai vaig tenir una motxilla d'aquestes tan xules, que avui per avui tenen els atlòs plenes de llibres.
0: Això, el mateix.
3: Jo no anava amb allò, però bueno, era ben feliç.
0: I després, quan ja era més petit, pues, lo típic, te feien comprar espumier, amb la maquineta, amb el sacapuntes...
3: Quins records?
0: Feien la punta en els lapis... Els bolis, pintures de plàstic de cor...
3: Sí. Jo l'altre dia que vaig voler precisament donar un uà d'allò que fas, vull dir, no és perquè ho vagis a fer ara, no, ni molt manco, però vaig obrir un claix i hi havia cortines i gensols,
0: sí.
3: I de davall a gensols encara me va sortir una maquineta de donar punta en el lapis d'aquells tiempos.
0: Un sacapuntes.
3: Un sacapuntes que eren com a de metall.
0: Això mateix.
3: No, eren de plàstic, no?
0: Compte.
3: Una peça de museu, que mateix que encara ara en deuen vendre igual.
0: Supos que
3: però,
0: sí.
3: Però bueno, Santi, ja mos despedim.
0: Vinga, doncs gràcies per aquesta estoneta que nos dediques, nanis.
3: Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies a Ràdio Castell, moltes gràcies en aquest programa tan especial que sempre feis, enfocau de cara a les festes, en aquest cas en Santi Seguí Torres. Un bon estiu, maonesos i maoneses, menorquins en general, unes bones festes. Encara tenim Sant Nicolau per cremar quatre cartutxos més, que diuen, eh?
0: Claro.
3: Però endavant en tot i per tot. Felicitat per tothom, una abraçada.
0: Moltes gràcies, nani, estàs en nombre 3, hi ha sort. Gràcies, una abraçada. Adéu.
3: Agafaré una llibreta i apuntaré el nombre.
0: Molt bé, aquesta llibreta. Adéu, adéu, adéu. Ha estat en nanis fortuny, clar que sí. Bueno, estimats oients, allà que vam començar a estrenar llibretes. Vinga, i anem amb una altra cridada. Bon que vespre.
4: Bon que vespre, Santi, ben arribat.
0: Hola, Marga. Na Marga, na Marga Lombarte. Com estàs, Marga?
4: Beníssim, carinyo. Gràcies per ser aquí, perquè em pobra el lot de feinada que tens encara, Santi.
0: Sí, però tenia un poema. Que saps quin poema tenia?
4: Sí.
0: Que si no hagués vingut, la gent de molt s'enfada perquè ja no hi ha dies per fer espressa especial. No, si no faig especial avui, m'apeguen.
4: Ja ho sé, Santi.
0: Vaig fer de Ciutadella, he fet de Mercadal, de Fornells, de Castell, de Migjorn, de Los, de Llumassanes, de Sant Climent, de Ferreries, de Sant Lluís, i molt!
4: És mal.
0: Claro, de l'Iran te treu molt poc, ser de molt i no fer l'or.
4: Tens molta raó, Santi, està molt guapa, ja per molt,
0: he després arriba molt i me tanquen les portes.
4: Ai, però m'agrada molt que fes de molt, jo me sangrem molt
0: que fes de molt. Que t'ha agradat en Lluís Sintes? Bueno, aquí era molt jove, aquesta cançó de Festes de Gràcia,
4: sí,
0: de Mestre.
4: M'ha agradat, molt, Santi.
0: Molt bé, molt bé.
4: Tot el que fas tu m'agrada tot.
0: Moltes gràcies, molta gràcia, Marga.
4: És una enciclopèdia, no em botareu, és un desenglot encantador.
0: Moltes gràcies. Bueno, que tens el nombre 4, a veure si hi ha sort amb aquest detall, que bueno, de moment és el darrer detall ja d'assistiu i sí, després ja prepararem la campanya de Nadal. Adéu. Bueno, està en Amarga Lombarte. Bueno, antes de continuar amb l'especial de les festes patronals de Mo, me vaig deixar unes quantes coses en el tintero, perquè vostès saben que el temps de la ràdio passa molt de veres, el programa passa molt de veres, i a vegades, pues, nos deixen coses. I és que en el darrer programa que van emitir ho van dedicar a les festes de Sant Lluís, rei de França, que són aquest cap de setmana. I me vaig deixar un grupo que fa molta festa des de fa molt d'anys. És el grupo King Show, grupo de cantadors i instrumentistes. Bueno, fet aquest comentari, ja anem amb aquesta cridada. Bon que vespre.
5: Bon que vespre, Santi.
0: Hola, hombre, una cridada que no podia faltar, una cridada d'amor.
5: Clar, que has de sentir una Margarita i també fes... Si ella crida, ella crida, jo.
0: Hombre, nanini Mercadal, quina il·lusió que me fa aquesta senyora de Mo, en aquest programa especial que fem sobre les festes de Mau de Gràcia de Mo. Nini...
5: Vull felicitar a tothom que tinguin bones festes i d'aquí la Mare de Gràcia no podem ratllar, però mira tothom, que aprofiti i que tingui molt bones festes.
0: Igualment. Bueno, nini, ho puc dir o no puc dir? Lo de que teva, nanini Mercadal, és una maonesa privilegiada perquè viu a la zona de les tanques del Carme i el dia de Mau de Gràcia passa la colcada per a banca seva.
5: Així que és bé. Sí. Jo només sentís cavall i em fa la festa.
0: Que guapo. Pues, nini, ets una privilegiada, poder veure els cavalls de banca teva que passen els de matí. Que guapo, que guapo. Molt bé.
5: Felicitats a tothom, jo no me poso en llista, no, eh?
0: Bueno, nini, no passa res, avui és el darrer sortet, no passis pena.
5: No, perquè si després tornes a repetir no vull cap de son, no.
0: Va, passis pena.
5: No m'apuntis perquè no vull treure.
0: Vale, nini, vale, pues no, vale, és voluntat teva, vale, gràcies, nini, no passis pena.
5: Vale.
0: Una abraçada. I bones festes, gràcies, nini, gràcies, adéu. Bueno, està en Nini Mercadal, que d'aquí una estona farem el comentari del diari, que també li agrada molt. Però sí, ha estat Nini Mercadal, que avui no vol entrar en sorteig, perquè va ser la guanyadora del darrer programa. Com està dient, en el darrer programa que van emitir, ho van dedicar a les festes de Sant Lluís, rei de França, ens van deixar aquest grup de cantadors i sonadors, instrumentistes i cantants, que era Quin Show. I tenim una altra cridada, que serà la nombre 6. Bon que vespre.
6: Bon que vespre, senyor Sánchez.
0: Bueno, Diego, avui he de ser l'últim, quasi.
6: Sí, perquè no estem a casa avui.
0: Ah, vale.
6: O te seré frat, te he llamado a ciega, ni siquiera te sigo escoltant.
0: Pues, en la teva cridada ja són 6.
6: Jolines. Pues no, però ara no som a casa, però segurament d'aquí una estona ja serem a casa, ja.
0: No, passi, espera.
6: I ja t'escoltaré. No?
0: Molt bé.
6: Con la verdad por delante.
0: Molt bé, Diego, molt bé.
6: T'he sentit a principi, que m'ha fet passar pena, perquè has començat de molt les 6 menys 10.
0: És que no hi havia manera de poder pujar, perquè acabava fent a les 4, arribat a que meva que era a les 5, i pito si falta, no hi havia manera de poder pujar, perquè com tenim els horaris aquests tan raros de cotxos i autobusos i avions i totes aquestes coses, però bueno,
6: I com saps que jo soc seguidor teu, jo sé que aquesta cançó d'Enya i Phil Collins és un clàssic en el teu programa, i quan has començat a sentir això, he dit, bueno, ja estem salvats, em fa ràbia, menys mal.
0: Sí.
6: Bé, jo ja havies comentat que començaríem més tard.
0: Sí.
6: Però m'he que anat, t'he escoltat una estoneta, ha rellat de Santos i tal i qual, i ja...
0: Sí, han comentat els sants de la setmana aquí bé, que hi ha tota la setmana, per a la gent que fa festa. Claro.
6: I d'aquí una estona ja serem a casa i ja seguirà escoltant-te. Quina cara, a les 8:30, més o menys? O...
0: Sí, com sempre, 8:30, més o menys. Sí,
6: molt jo, bé. Jo fins d'aquí una estona ja estic a casa, ja t'escoltaré com a Déu mana.
0: Molt bé. Gràcies per el detall, Diego.
6: Sí, sí. I digue... Que siga la fiesta, o que ara passarà de Sant Lluís, diguéssim, i ara tocarà, ara qui toca ses pròximes.
0: Ara ses pròximes, la setmana que ve torna a ser Sant Lluís, perquè són ses festes de Sant Lluïsset, que són ses festes menors,
6: sí.
0: I ja tenim ses de molt, després vindrà Sant Nicolau a Mercadal i el Toros diumenge, l'altra setmana,
6: i Calamporter,
0: no? Mitjan mes de setembre, i ses festes dels Caixers de l'Or. I ja està. Oi,
6: no, encara hi queda. No en compte, no fa molta gràcia que vas posar a les redes socials, perquè veus qui te segueix, que vas posar adiós agosto. I ara ja, com que em dius, ja m'han escatat el mes d'agost.
0: Sí, demà ja acaba. I dimarts ja comença el setembre. Sí, sí, sí. Sí.
6: Semblava que era ahir que començava l'estiu i allà, no en compte, ja serà Nadal una altra vegada.
0: I tant, passa molt de veres, i tant.
6: Sí, sí.
0: Molt bé, Diego. Pues res, una abraçada.
6: Que tenc el nombre 6, no?
0: Nombre 6, vale?
6: Oh, i quina han cridat, per curiositat, quina han cridat?
0: No s'ha cridat na Juana Plaça, no s'ha cridat Nesgar i na Melissa, na Nis Fortuny amb el nombre 3, na Marga Lombard amb el nombre 4, na Nini Mercadal amb el nombre 5 i en Diego Pasqual amb el 6.
6: Bueno, tu, amb unes quantes cridadetes.
0: Sí.
6: Pues res, el que t'he dit, que d'aquí una estoneta ja seré a casa i t'escoltaré.
0: Vale, moltes gràcies. Vinga. Adéu.
6: Una abraçada
0: per tots. Adéu. Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. Bueno, ha estat en Diego, que no ens pot sentir, però que té aquesta sana costum de cridar-nos. Bueno, pues ja ho saben, ens havien deixat aquest grup de Sant Lluís, que és Quin Show. Aquí a Castell tenim a Ranxo i a Sant Lluís ja és grup Quin Show. I a molt tenim a Esbagros. Bueno, una altra cosa que també he volgut comentar, i ho van comentar, és que el poble de Sant Climent, que ja ha viscut les seves festes, i el poble de Sant Lluís, també, amb motiu de la calor que fa, van anunciar que adelantarien els actes festius, sobretot els jaleos.

I sembla que no pot ser, estimats oients, però dia 8 de setembre és el dia de la Mare de Gràcia. Els maonesos i maoneses menorquins, en aquests dies, dies santes de la seva festivitat, tenim una tradició que rep per nom la romeria. Grupos de maonesos i menorquins vestits d'antics menorquins en trajes del segle XVIII i XIX, en carros, en cavalls, en mules, en potros, o a peu, se troben en esperada de sa parròquia, en esperada de l'Ajuntament, per fer un llarg trajecte que els traslladarà des d'esperada de sa parròquia davant el santuari de la Mare de Gràcia, a ses afores de sa ciutat de Mó. I és que devora el cementeri municipal se troba el santuari de Nostra Senyora de Gràcia, que és un centre espiritual, també per molt de maonesos i maoneses. És la casa de la nostra patrona, la Mare de Gràcia. Antigament sempre deien l'ermita, però ara fa uns anys que un bisbe de Menorca, en Francesc Conesa, va decidir pujar la graduació i van passar d'ermita a santuari. Santuari de la Mare Déu de Gràcia, molt a prop de Trapucó, ses afores de sa ciutat de Mó. Aquesta devoció des de temps immemorial de maonesos i maoneses, de menorquins, per la Mare Déu de Gràcia, és una tradició molt antiga, igual que el resto de pobles, aquesta tradició que tenen per als seus sants patrons o sants populars. I aquesta ofrena floral, aquesta romeria amb aquesta ofrena floral, on els maonesos i menorquins, dies santes de ses festes, fan aquesta visita en el santuari per dur aquestes flors, ram de flors, a sa patrona. I a vegades també se li demana que no plogui, perquè, bueno, i sabem que no es pot fer res contra els temps, però no ha vingut anys que ha plogut per setembre i coincidint amb ses festes. Esperem que enguany no plogui.

Un parell de dies antes de que comencin les festes, aquesta gran concentració en esplanada de la parròquia, davant l'Ajuntament, davant la parròquia de Santa Maria, aquesta gran comitiva de carros, carruatges, carros, cavalls, menorquins d'altres èpoques, se dirigeixen i se traslladen a peu des d'esprada de la parròquia fins al santuari de Mau de Gràcia amb l'objectiu de retrobar-se amb la patrona i regalar-li aquest ram de flors. Aquestes músiques que acompanyen la romeria. Passant per Serraval, passant per la Rovellada, passant per els Corts de Gràcia. Tothom els espera i els hi dona la benvinguda. I a poc se van atracant en el santuari de la Mau de Gràcia. Quan passen per davant la Concepció, les campanes repiquen per una litza benvinguda i se'n van cap a acabant els Corts de Gràcia, cap a Escalé Sant Manuel i cap al santuari, molt a prop de Trapucó. La romeria.

El Santuari de la Mau de Gràcia, a part de ser l'escenari d'aquesta romeria, d'aquesta ofrena, perquè en el pati del Santuari Valls de la Porxada està col·locada la imatge de la Mau de Gràcia, que la treuen del seu cambril, per donar la benvinguda al poble fidel. Però també el santuari és l'escenari on tindrà lloc el pròxim 7 de setembre de les solemnes completes. I en el pati de la Baraneta, antes de que se dirigeixin per anar en el jaleo, desvespre.

Com sempre, el cavall de raça menorquina, principal protagonista d'aquestes festes, en sa colcada, caixers i cavallers, junta de caixers, encatzelada per es fabioler, encatzelada per es caixer balda i acompanyada per es caixer capellà o capellana, sa capellana, es caixer sobreposat, o caixer fadrí o fadrina, portador de sa bandera de sa ciutat de Mó, es bandera civil, bandera blanca, en sa escut de Mó, de sa ciutat de Mó, caixers vocals, caixer pagès, caixer casat, i cavallers. Cavallers convidats de Sant Climent i Llumassanes,

Estambó, dins el cap em deixa empremta. Crec que sé que altre cop tornen a venir, que és principi de setembre, que ses festes són aquí. I viurem altre cop aquells instants, reviurem com per mor de nou desperten sentiments i sons que hem sentit abans. Sa ciutat, portes obertes, té pels músics i a

0: sentirem que els apunta que es pregó. Exultant, ple de goig, diu que hi ha festa. I de cor a sa plaça i es balcó. Maonesos, maoneses, entonant junts és maó.
1: Enfilant cos amunt com de petits. Obligat és anar fins a servita. Cantau tots abraçats a nets amics. Que sa festa ja ha pres vida, que sa vida té sa.

acoll els nostres fills, com van fer anys enrere els nostres pares. Per escòs, s'arrabal per mostrar-lis sa bellesa, s'arts sencers,

Un altre tema emotiu, Festes de Gràcia, amb aquest grup de bons amics, recordant aquelles festes d'avui i de sempre. Unes festes que arriben a molt de protagonistes, a part de sa colcada, caixers i cavallers, arriben també els nostres amics d'Esbar Infanta, Esbar Gros, que es camparan les seves cançons d'avui i de sempre, amb els seus ritmes, anunciant en els quatre vents per sa ciutat d'amor i per els seus carrers més cèntrics que s'atraquen ses festes. Mesos, fa setmanes, ensaiant perquè tot vagi redó.

Ses botigues més cèntriques de la ciutat de Mó que han participat en aquest concurs de mostradors, amb aquestes al·legòries, aquestes cases particulars, que també en els seus balcons s'han penjat la bandera de la Mau de Gràcia o l'escut de Mó. Banderes amb l'escut de Mó que regala l'Ajuntament de Mó i banderes amb la imatge de la Mare de Gràcia que ven la parròquia de Santa Maria de Mó.

Sa setmana de ses festes, ben mudats, vestits de groc, ja tenim punt sa orquestra, sa pomada dins ses got. Compartim aquest llenguatge, fent noves amistats, no tenim cap mecenatge, ni tampoc rivalitats. A cantar o a sonar, tant si és bo com si és flac. Si nos vols acompanyar, ara és un bon moment. Ben a gust t'hi trobaràs i trailerí i trailerà. Habaneres i boleros cantarem per escaler nou, sa balada i escaleo, per tot molt farem renou. Allà on anam fem bulla i gresca, duim sa festa dins es cor. Tothom guaita per sa finestra quan sentim cantar es va gros. A cantar o a sonar, tant si és bo com si és flac. Si nos vols acompanyar, ara és un bon moment i ben segur que hi trobaràs, que a gust te trobaràs i trailerí i trailerà. Els amics d'Esbagros.

ambient de festa. Un altre any arriba, preparat es fa violer, ja veig es tambor, que guaita per es carrer, demanarà permís davant sa generació per poder fer sonar es tambor i es fa viol. Va cercar sa fadrina, enfilant sa drecera, tornaran a sa sala per recollir sa bandera, i els cavalls ja s'arrepleguen entre el poble fervorós per anar al santuari, passarà en primer pescós. I de bon matí sentirem els picarols, mos despertarà el tambor i el fabiol, els gegants i els capgrossos ja fa estona que caminen per costes i carrers, venen ramats amb banderines, berenars dins el pati, que desprenen alegria, olor de coca en xocolati, recordant que ja és el gran dia. Desperta la ciutat d'amor, vestida de festa major. Res hi ha més estimat que les nostres festes d'amor.

Bueno, una altra cosa que també volia comentar de les festes de la Mare de Gràcia de Mó és que també quan van xerrar de les festes de Sant Llorenç de Ló, van xerrar que a Ló també durant molts anys, als anys 60, es van fer els festivals de la cançó de Ló. En el cas de Mó, també sabem que, per exemple, l'any 1970 també se feien festivals de la cançó. Eren els festivals de la canció. Con motivo de las fiestas de Nuestra Señora de Gràcia, 1970. Segons sabem, era un festival de la canción, años 70, que organizaba el excelentísimo Ayuntamiento de Mahón a beneficio del Hospital Municipal, en el Teatro de la Ciudad de Mahón. En aquesta edició de l'any 1970 se van presentar les següents cançons. Festes de Gràcia de Mestre Deseado Mercadal, que l'han sentida, a Racó del Món, d'en Felipe Vera, Una noche soñé, d'en Juan de Menorca, Cançó al sentir d'un poble, d'en Josep Maria Quintana, Balada de l'Esperança, en Vicente Mangado, Quan jo era jove, Sebastià Fàbregas i Lluís Guastaví, Mi chica, d'en Jorge Verdejo, Menorca, Novia del Sol, d'en Antonio Vidal Riudavets i Te olvidé, d'en Lluís Guastaví. Bueno, pues és una cosa curiosa i els premis que se donaven era Àncora d'Or, galardón que donava l'Ajuntament de Mó, Trofeo Catissa, Trofeo Hijos de Juan Sintes i Trofeo Industrial que serà Menorquina i Galeria Parpal i Pedro Domecq. I després també hi havia tres trofejos extraordinaris que eren Quina Santa Catalina. Bueno, pues és una curiositat que he volgut compartir amb vostès, aquest festival de la cançó amb motiu de les festes de Mau de Gràcia allà pels anys 70. La Margarita Caules també nos recorda que a motiu de les festes de la Mare de Gràcia de Mó, també era, allà per als anys 60, també en el cine Victòria se solien projectar pel·lícules, com per exemple tenim en el Salón Victòria la pel·lícula Guerra i Paz. O també un any a la sala Augusta de Mó, el motiu de les festes, hi va haver la presentació de l'últim èxit de Nazara Montiel.

Nostàlgia. Unes festes de la Mare de Gràcia nostàlgiques. Pues arriba el moment també de recordar en quin hi són i els qui van fer possible aquestes festes al llarg de la història. Una persona que va demostrar la seva estimació per la patrona d'amor durant la seva vida va ser la del padre Jaume Cots de Riera. Sempre recordant aquella època on se va fer l'acte de la coronació de la patrona i també la van nombrar alcaldessa honorària. Recordar aquells antics berenars que es feia dalt Serraval. No em puc dormir i entre tant que jo... I recordar aquests personatges que se van estimar ses festes i que van participar durant molts anys a ses festes. Encara que passin els anys, no podem fer de més que quan arriba el fosquet vespre de 6 de setembre i vam sentir aquesta veu que surt del balcó després de que es balla presenti la figura d'assaig municipal que pronuncia el pregó desbando d'alcaldia que anuncia en els quatre vents el començament de les festes. Sabem que ha nigut molts d'assaig pregoners acompanyats per el tamboriner, però hi ha una veu que mai, mai podrà ser substituïda. I ets en Carlos Fàbregas. Arribes vespre i en sa fosca me desvel. I quan fem una volta pel camí del castell, sa part de dalt, i vem aquesta enramada, i vem aquesta que s'anuncia aquest sopar de vecins, no podem fer de més que recordar-nos d'en Jurca, d'en Joan Orfila.

Unes festes de nostàlgia. Unes festes vistes per uns ulls d'un fiet. O una fieta. Records d'unes festes d'amor. Jo he vist, de ben petit, assegudet en es portal des carrer de Serraval, com brollava s'esperit d'un pobre alegre i unit, molta gent i dos gegants, en què grossos i bergants, tots semblam a invents, immens. M'avorrona quan t'hi pens que hagin passat tant. Jo he vist a mestre Guastiví dirigint en sa batuta, desfilant i fent sa ruta en trombons, bombo i flautí. Amb pas impecable i fi, i una melodia breu, un record per sempre meu d'esmó dels anys 70, en regirava sa planta d'escapallot del gegantó meu. Jo he vist alegre a mo mare venir de Can Senyalet i provar uns pastissets que amb el mateix gust que té ara, i es fun d'espuro de mon pare, trob que sense seva olor. I en gran nostàlgia es festeja el record d'un altre amor. Jo he vist aquest sentiment quan sa gent obria sa persiana i convidava a entrar sa gent amb una convidada. I també solia avisar quan arribava sa colcada i es faviolé en Bartomeu deia en dinero, en sa tonada m'ho solia despertar. Jo he vist i he sentit els focs de s'esplanada regirant-me en sa tronada i aguantava s'esclafit, tot just era sa mitjanit. Jo era un fiet ben petitó que nerviós i en tensió es cor m'abatejava assent i observava sa gent que feia crits d'exclamació. Oh! Ja he vist les extraccions, a xoques i els futbolins, escopetes de balins, guli-guli i emocions, crits i manifestacions, corregudes i porrades, com el del 56, festes reivindicades i un jaleo accidentat, vora ses monges tancades. Jo he vist un any 79 cavalls i veia l'amo de Son Bou quan entrava dins sa plaça, cavaller famós i entrassa

En aquests moments no podem fer de més que tenir un record per a tots aquests maonesos i maoneses que no s'han deixat, però que aquests dies de ses festes i al llarg de l'any els tindran sempre presents, perquè sobretot van ser ells els qui nos van ensenyar a estimar ses festes.

I també hi ha un grupo que fa acte de presència el dia de la Mau de Gràcia mentre té joques per ser carrers des de matí en sa diana. És el grup d'amics Sa Tropa, amb el seu carro ple de provisions, cocabamba, xocolata i pomada, i hasta Gildes.

Bueno, i ara farem un petit alto en el camí, no? Quan falten uns minuts per ser les 8, perquè encafeguem aquest programa especial que ha començat antes de les 6, programa especial dedicat a la ciutat de Mó, la capital de Silla, amb motiu de les pròximes festes de la Mau de Gràcia del 2026. Avui també, dins aquest programa, no pot faltar el repàs del diari Menorca, que també és tradició a molt de programes d'aquesta casa fer un repàs. Així és que a continuació farem un repàs en el diari Menorca perquè la gent pugui saber un poc els temes més destacats d'avui. Un anam per feina. Aquesta música festiva, fem un repàs en el diari Menorca. Diari Menorca d'avui diumenge, dia 30 d'agost del 2026, en el preu de 12,70, avui amb El Económico i també la revista Pronto. Començam comentant la enquesta que poden votar els lectors des de Menorca Info. La pregunta que se demanava i que se votava era: ha lavado el coche tras las últimas lluvias de barro? Han votat 1.175 lectors, un 14% diu que sí i un 86% diu que no. Ha guanyat el no. No han fet net el cotxe després de les pluges. Pròxima pregunta que es votarà: ¿qué equipo cree que será el favorito para ganar la Liga?

Hem d'anar amb els temes més destacats d'avui diumenge. Notícies locals, turisme. Los turistas de crucero gastan en tierra menos de 30 euros por persona, la mitad que las otras islas. Mo es la última escala y el gasto ya está hecho. Pont i Cova, 7 dies Menorca, Josep Pons Fraga, editor del diari Menorca, nos diu: a què agua de la desaladora de Ciutella para Mo? Las playas, una gran joya. El litoral y la tranquilidad, lo mejor de Menorca para los turistas. Los precios en restauración y la carretera, lo peor. Entrevista amb en Víctor Carrera, abogado de 22 empresarios d'Esborn. Segueixen amb el tema de la plaça d'Esborn. El futuro de la plaza de Esbor a punto de resolverse tras 3 meses y medio de batalla judicial. Nuevo producto de calidad para empezar a cultivar ostras en el puerto de Mahón. La principal empresa de mejillones ha criado 1,000 unidades este año a modo de prueba piloto y ampliará esta actividad en el año siguiente. Noticias de las Illes Balears. 9 meses para ganar las elecciones Balears entran en el modo electoral. Noticias nacionales. Los vecinos de Ceuta suspenden las protestas por temor a más violencia. Noticias internacionales. Energía. Estados Unidos fianza su posición. Un ataque ruso contra un depósito de munición en Kiev deja al menos 37 muertos. Un acuerdo histórico. Trump se queda con el 20% del petróleo de Venezuela. Cròniques d'ahir, història de menorquins, un metge d'olor ficat en política. Reportatge sobre les festes de Sant Lluís, cròniques del dissabte de festes. Prada se creu en tot el caliu. L'epicentre de la festa va reunir els colors més alegres de la tradició en el primer dia dels grans de les festes. Primers compassos, els gegants acompanyats per la música posaven juntament amb el primer toc de les primeres notes. Jessica Mascaró, una influencer menorquina. El Económico. Cultura i espectáculos. Don Josep Agustí Colom, director de la banda sinfònica de Ferreries, se despedeix. No vull més protagonisme que els músics i les seves creacions. Després de 26 anys, al capdavant de la banda, el director deixa la formació satisfet. Notícies de ports. La Copa del Rei, Repsol i barcos d'època, pues se fa aquest comentari sobre aquesta prova deportiva. Després també ens comenten que en l'apartat de protagonistes tenim en Nil Angrada firmado com a oficio del Vilanova. El Alaior representarà Menorca tras salir victorioso de los Pinos. Apartat d'opinió editorial. El gobierno de PSOE y Suma llega tarde a la grave crisis de Ceuta. I els col·laboradors de cada setmana ens acorden al blog. En Lluís Foig nos diu: Sánchez i la sintonia con Europa. Alejandro Río, professor, ens seva columna sin flash, nos diu: disparates. Josep Maria Quintan, escritor, amb el seu blog de notes, ens diu: Ceuta, quan governar és arribar a temps. Na Maite Salor, escritora, evitar els temps, ens diu: crítiques. Isabel M. Segura Roda, abogada, en la seva columna Mente Abierta, ens diu: más burocràcia de verdad.
En Joan Bausa i la seva columna Espugna ens diu quin és el límit. I el nostre col·laborador, en Joan Barceló, en la seva secció Dia que passa en campanya, ens diu per Sant Gil, el vespre fil. Antoni Tudorí, coses d'en Roca, fortaleses i l'arsenal real. Salut, què enfermedades tendremos dentro de 10 anys? Gabriel Mercadal, doctor de farmacología, nos diu, y si lo pudiésemos saber hoy. Cartas de los lectores, pues tenim una carta d'Anna Maribel Rosselló Sanz, que nos diu, menor caneta, en porta les teves deixalles. Guillermo López Casasnova, la seva columna Altres Papers, ens diu redreçar el turisme de les illes, i en Jesús Méndez Valgués ens diu la seva columna Avisos a los navegantes, el territorio limitado al límite. Després tenim més col·laboradors, con Namaya Michelena, el Rayo Verde, la seva columna ens diu El Plan, Natoñi Coy Orfila, Fer Cas, en Raons d'Esperança, la seva columna, i en Josep Pons, la seva columna Tribuna ens diu Confiar. També el que va passar el dia com avui, un 30 d'agost, però de fa 50 anys, era el 76, l'hemeroteca. El que va passar fa 25 anys era el 2001. El que va passar fa un any era el 2025, l'hemeroteca. Memòria popular, antigues fotos de Menorca, fotos dels murs i les torres de la base naval de Mahón i fotos antigues de les festes de Sant Lluís dels anys 60, perdó. Anuncios classificados i la programació de la tele que la passant per alt per respecte a la ràdio i a la audiència i els qui fan ràdio durant tota la setmana. Vull anar amb l'apartat d'agenda. El sol ha sortit avui a les 7:07 i se posarà a les 20:21. La lluna surt a les 21:14 i se posa a les 09:26. Previsió del temps per avui. Temperatures mínimas en ligero descenso, cielo poco nuboso o despejado, temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso las mínimas. Viento flojo, variable con brisas costeras tendiendo a partir de la tarde a componente sur. Previsión de los próximos días. Bueno, pues demà dilluns, dia 31 d'agost, darrer dia del mes, tenim sol i nuvolats. Dimarts, dia 1 de setembre, sol i nuvolats. Dimecres, dia 2, sol i nuvolats, tant a ponent com a llevant. I dijous, dia 3, sol i sol. Farmàcies de Guàrdia, zona de Mó, avui Cardona Vidal, avenida Anselmo Clavé, nombre 82. Zona de Ciutadella, Moi, Carretero, carrer Eivissa 50. Zona centre, de les 9 a les 10 del vespre, Alaior, Mascaró, Caules, carrer Espura Sabell, nombre 2. I acabarem amb els sortejos, per si qualcú que no s'està escoltant, pues, jo que sé, ha fet una primitiva, ha comprat un cupon, pues mira, han estat els següents sortejos. El cupon de la 11 d'ahir dissabte, 29 d'agost, el número de sèrie 043, el nombre 40.699, reintegro el 9. La Bonoloto d'ahir va ser els nombres 11, 19, 23, 39, 40, 41, complementaris 44, reintegro els 2. La primitiva d'ahir, nombres 11, 22, 27, 30, 38, 41, complementaris 21, reintegro els 7. I la combinació de Joker, és 8, 7, 09216. Euromillions de dia 28 d'agost del 2026, és nombre 7, 14, 28, 42, 45, números estrella, 6, 6, 9, i la contrasenya o combinació del millón era FQ de F Q de queso, F de 7, 244, i acabàvem amb els darrers sorteig de dia 27 d'agost del 2026, que era Eurodrins, amb els nombres 6, 12, 29, 30, 35, 38, número sueño, els 3. Bueno, moltes felicitats, si hagut algun acertante d'aquests sortejos. Bueno, i
no tot seguim amb aquest programa especial dedicat a les festes de la Mau de Gràcia de la Ciutat de Mol del 2026. Festes que arrencaran diumenge, dia 6 de setembre.

principals protagonistes de ses festes de Mau de Gràcia de Mó, a part de sa nostra patrona, i els altres religiosos i populars com et Romaria, com són ses completes de dia 7, es Fosquet, en el Santuari o sa Missa de Caixers a Santa Maria, es dia de la Mau de Gràcia. També hem de recordar sa bona feina que ha fet durant molts anys el grup de cavallers de Mó. El grup de cavallers de Mó, els nostres cavallers, els nostres caixers, sa colcada i l'estimació que tenim per el cavall de raça menorquina. Moments emotius, les hores de replec, les passejades dels nostres cavalls, tant el vespre de dia 7 com este matí migdia de dia 8, la passada per als nostres carrers i sobretot la tornada des del santuari passant i davallant pel carrer de Gràcia, carrer de l'Infanta, neguin cap a l'Ajuntament per poder anar a Nascaleu.

Un programa de festes on, a part dels actes protocolaris que marquen els protocols, també tenim esport, tenim la cultura, tenim homenatges, tenim concursos i coses que es feien i coses que van desaparèixer. Competicions, carreres de peu, de natació, partits de futbol, bàsquet. La música sempre present a les festes, els balls, les rebeldes, passacadets de bandes de música, concerts. Hi ha actes que ja són història, com la cucada antiga, la desfilada de carrosses, o algunes festes de barriades.

Jaleo, la jota del postillón de La Rioja, de Cristóbal Audrit, aquesta sarsuela, la música de Jaleo, els cavallers i queixers entrant a la plaça de la Constitució, tant dia 7 com dia 8, amb aquest jaleo des vespre, fosquet i de matí des dia de la Mare de Gràcia, on no perdrà emoció fins que arribi el moment de l'entrega de canyes verdes per part de les autoritats. En els caixers i cavallers, desitjant molts anys de participació a les nostres festes. S'entrega de la canya verda, que representa llarga vida, la quareta de plata o d'argent, com a trofeu. La banda sonora de les nostres festes, que van començar a sentir el passat mes de juny en les festes de Sant Joan Bautista de Ciutadella de Menorca, i que aquest pròxim cap de setmana l'han sentit a Sant Lluís en les seves festes. I la setmana que ve ho farem a la ciutat de Mó, la Mare de Gràcia. També estem molt contents perquè l'excel·lentíssim Ajuntament de Mó vol recuperar una tradició que semblava que s'havia perdut. És el repart de l'aigorròs per les cases. Persones interessades que vulguin que es digui la Mare de Gràcia venguin a cavallers a casa seva per fer l'aigorròs, se posin en contacte amb l'Ajuntament de Mó per rebre la visita dels cavallers amb l'aigorròs. L'aigua de roses. Aigua de roses, que serà beneïda la missa de caixers a Santa Maria. Dins la missa de caixers.

Avui, des del programa Famosos Emissora i des de Ràdios Castell, amb aquest programa especial que han dedicat a la ciutat de Mont, els maonesos i maoneses, perquè ja a partir de diumenge que ve arrenquen les festes de Mau de Gràcia d'aquest 2026. Diumenge dia 6, dilluns dia 7, dimarts dia 8, dia de Mau de Gràcia, i dimecres dia 9 de setembre. Les festes majors, les festes patronals de la ciutat de Mont. Els hi recordem que el pròxim diumenge, dia 13 de setembre, tornarem a estar aquí amb tots vostès, però serà a partir de les 4. I on farem la despedida de les darreres festes d'aquest estiu 2026. Hauran passat les festes de Mau de Gràcia de Mont. La ciutat de Mont haurà viscut els seus dies grans, però encara no es quedaran les darreres festes dins el mes de setembre. En el pròxim programa recordarem les festes de Sant Nicolau, perquè serà ja aquell cap de setmana, a Barcadal i dalt el Toro, on pujaran els caixers fadrins amb les banderes de les festes o les banderes que representen la població. Xerrarem també de les festes de Calamporter, l'organització de l'O, festes organitzades des de l'Associació de Veïns de Calamporter i des de l'estalentíssim Ajuntament de l'O. I també xerrarem de les festes dels caixers de l'O, que trobarem el darrer cap de setmana de setembre. Homenatge que fa el poble de l'O a la figura dels caixers i els cavallers. I sentirem el darrer tot de Fabiol, que posarà punt i final en aquest estiu del 2026, antes de que arribi la tardor. Tot de Fabiol, que servirà perquè Sant Nicolau tanqui ses portes en clau. I deixarem de xerrar de ses festes, de ses festes d'estiu, però ens quedarem en el que hem viscut aquests mesos i amb la il·lusió de que tornarà a estiu l'any que ve. I amb ell un nou Sant Joan i unes noves festes que visitaran tots els pobles de Menorca un any més. Però serà l'estiu del 2027. Però bueno, ho deixem aquí i tornarem diumenge dia 13 de setembre a partir de les 4 en les darreres festes de l'estiu i de setembre.

un darrer tot de Fabiol que servirà per despedir ses festes d'estiu i tancar ses portes de ses festes d'estiu filant qui ve, com marca sa tradició per Sant Nicolau.

I amb aquest darrer tot de Fabiol que sentirem per darrera vegada el pròxim diumenge, dia 13 de setembre del 2026, serà el diumenge de la setmana de les festes de Sant Nicolau a Mercadal i el Toro. Amb aquest darrer tot de Fabiol ja tancarem les festes i les portes a les festes d'estiu, com marca la tradició de Sant Nicolau. Aquest sant, que la seva festa serà el pròxim 10 de setembre, Sant Nicolás de Tolenti. I al cap d'unes setmanes arribarà el dimecres 23 de setembre del 2026 i arribarà l'equinoccio d'otoño. Arribarà la tardor. I tindrem que canviar de xip. Tindrem que recordar-nos de les vivències d'aquest estiu, un estiu molt calorós, i ens quedarem amb totes les coses que no s'han passat aquests mesos. Els qui us agrada la platja, bueno, encara disfrutareu de la platja, que no sigui el mateix, i els qui enyorin les festes, pues, bueno, que ha de ser el que han pogut viure aquest estiu. Però a poc ens atracam a la tardor. Una tardor que ens durà una nova temporada de ràdio per la nostra part. Ràdio Es Castell per la nostra part des d'aquest programa i dels altres programes. Pues, amb aquesta nova temporada de ràdio 2026-2027. I recordar que ens queden encara 4 mesos per endavant, fins que acabi l'any, i celebrar amb molta alegria aquests primers 25 anys de participació. Preparant ja les bateries carregades després de l'estiu per començar ja els nostres programes des diumenges, des dimarts i des dissabtes. Un mes de setembre que també estarem de celebració perquè se complirà un any més a final de setembre, un any més del programa des dimarts, Nuestres Bandes. I dins el mes de novembre celebrarem un any més de Rincón de la Sarsuela. Però esperant amb molta il·lusió l'arribada des desembre per commemorar els primers 25 anys de la nostra participació en aquesta casa. Avui des de Ràdio Es Castell, programa especial Festes de Mau de Gràcia de Mó 2026, la ciutat de Mó amb festes.

És que vespre, que això serà el pròxim diumenge, dia 6 de setembre del 2026, és que vespre, a les 6, començarà la festa pels carrers de Mó, carrers cèntrics, amb aquest passacarrers de gegants. Recordem que enguany els convidats de Lutza són els gegants de Sant Feliu, de Llobregat, de Catalunya, i també els gegants que vindran d'altres pobles de Menorca, convidats per l'anfitrion, que és en Tomeu i na Guida, l'amo en Tomeu i Madona Guida, els populars gegants de Mó. I una vegada acabi aquest passacarrers i aquesta ballada de gegants en esperar de la parròquia, hi haurà el concert de la banda de música de Mó i seguidament es pagaran els llums i un foco travessarà la plaça perquè la junta de caixers, acompanyats per el fabioler, se dirigiran a l'Ajuntament per fer el primer tot de Fabiol de ses festes. Seguidament se farà la salutació d'Esbalda i Esbalda farà la felicitació de ses festes, donarà nom a la presentació de la pregonera d'enguany, Anna Ferrer, ella farà el pregó. Seguidament se cantarà conjuntament amb Esbalda i en tot el poble a la plaça Ses Mahon. I sortida de la xaix pregonera amb el tamboriner, on se farà l'atura del bando de festes. I sortida del cavall de Mó.

La nostra mano innocente, mentre s'està sonant aquesta música, ja està remenant els nombres. I ja tenim, estimats oients, guanyador. Darrer sorteig d'aquest estiu 2026. Sorteig que avui dedicam a les festes de la Mare de Gràcia de Mó i a la ciutat de Mó. I el guanyador ha estat el nombre 2, Edgar Torres, Gelabert i Melissa. Enhorabona!

la nostra darrera, el nostre darrer sorteig, la nostra darrera felicitació de moment, quan queda molt poques setmanes per acabar l'estiu d'aquest 2026, està per el nombre 2, Nesga Torres Jalabert, i també per na Melissa, que ens han sentit en aquesta mateixa cridada. Darrer sorteig, dedicades a les festes d'amor i a la ciutat d'amor. Moltes gràcies a na Juana Plaça, moltes gràcies a Nanis Fortuny, moltes gràcies a na Marga Lombarte, moltes gràcies a Nini Mercadal i a en Diego Pascual. Tenim, pues, guanyador Edgar Torres Jalabert amb el nombre 2.

I ha arribat el moment, estimats oients, avui aquest darrer programa de les festes, d'aquesta ràdio maraton de festes d'aquest estiu 2026. Avui acabam a la ciutat de Mo amb les festes en honor a la Mare de Déu de Gràcia d'aquest 2026. Estem ja a pocs dies de que arribi el diumenge dia 6, el dilluns dia 7, el dimarts dia 8, dia de la Mare de Gràcia, i el dimecres dia 9 de setembre del 2026, els dies grans de la ciutat de Mo. La ciutat de Mo oberta a tothom, menorquins i visitants, on se demana respecte per la festa. Recordem que tenim el jaleo bus, i sobretot no abusar de l'alcohol. Que la festa no és Santa Pomada, ni Sant Gin en llimonada. És la Mare de Déu de Gràcia. Respecte per el cavall. Respecte per els caixers, per els cavallers, per la festa, per tots els que fan feina perquè nosaltres faguem festa. Respecte en els cossos de seguretat, protecció civil, Creu Roja, voluntaris.

I no podia faltar aquest mini programa que avui hem fet dedicat a la nostra audiència d'amor. Persones tan estimades com na Niní Mercadal, que no falta mai en les seves cridades i en la seva escolta. Va per ella aquesta cançó de Ses Mahon, cantada per na Joana Pons, les seves guitarres. Aquest és Mahon, Niní Mercadal.

Pues acabem així, senyors i senyores. Moltíssimes gràcies per s'escolta. Posant punt i final en aquest programa especial de Famosos en l'emissora des d'aquest 103.4 de la freqüència modulada d'emissora municipal Ràdio Castell des de Radio Garden, des de la pàgina web de l'excel·lentíssim Ajuntament del Castell que ens poden seguir, donant les gràcies a Juana Plaça, a Nesga Torres i a Melissa, a Nanis Fortuny, a Marga Lombardi, a Nani Mercadal i a en Diego Pascual. I a tota la nostra estimada audiència, especialment d'amor, que tingueu molt bones festes de la Mare de Déu de Gràcia. Que no falti mai la salut. I sobretot un record per als que ja no hi són. I si qualcú està patxutxint, pues que se recuperi. Recordeu, celebrem les festes de la Mare de Gràcia. Tots els pobles de Menorca han celebrat les seves festes i no eren en honor a Santa Pomada ni a Sant Gin en Llimonada. Ja que l'alcohol no és l'eje principal de les nostres festes, són els costums, són les nostres tradicions. Així no ho van ensenyar els nostres majors. Molt bones festes a tots, salut! I recordin que tornem, si Déu vol, es pot ser diumenge, dia 13 de setembre, a partir de les 4, on farem el darrer tro. El darrer tro en les darreres festes d'aquest estiu 2026. Festes de Sant Nicolau, a Mercadal i el Toro, que coincidiran amb aquell cap de setmana. Les festes de la urbanització de l'O de Cal Emporter i les festes dels caixers de l'O. Tancarem les portes de les festes d'estiu amb Sant Nicolau. Els hi recordem que ens hi deixem amb el fil musical i que, si tot va bé, demà comença una nova setmana. Si tot va bé, Antoni Ponscoi i el seu programa Miscel·lània Matinal demà de matí. No deixin de sintonitzar Ràdio Es Castell. Moltes gràcies i bona nit.

la música d'en Phil Collins, que nos ha acompanyat al llarg d'aquests mesos d'estiu i encara ho farà fins dia 13 de setembre, ja que dia 23 de setembre començarà la tardor, l'otoño. En Phil Collins, amb aquest tema Another Day in Paradise, és la sintonia d'aquest programa durant els mesos d'estiu. Ja a partir del 23 de setembre tornarem en la sintonia que nos acompanya el resto de l'any. Durant l'època de tardor, d'hivern i primavera. Bona nit a tots. Gràcies.

muchas nuevas minas de oro.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

seguint de prop amor al vent. Et vull veure fent cançó.

Radio Esquestell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.